0: Escolta. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Que aquest disc que has posat del piano, l'he sentit com el cant de les balenes, perquè això si no els coneixes o no estàs atent, et pot passar, però és molt maco, eh? I quina veu, quina joia. No tinc ganes d'enraonar perquè estic cansada. Molt bé.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: I parlant d'emocions...
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Aquí no calo. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
5: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: sabies que...
1: Xiaomi és força coneguda a nivell internacional pels seus telèfons mòbils intel·ligents, encara que, com ja sabem, també fabrica altres tipus de productes electrònics, alguns coneguts i altres no tants, com televisors, bolígrafs intel·ligents, patinets i fins i tot jaquetes intel·ligents amb calefacció. Fabricat amb col·laboració amb Beijing Xiaowake Washing Technology, arriba el nou vàter intel·ligent que destaca pels seus elegants acabats i les seves interessants prestacions, destacant la possibilitat de ser controlat a través d'un smartphone, encara que també es pot controlar a través d'un panell disponible a la paret, i la possibilitat de tenir un sistema de calefacció per la tassa que ofereix 3 nivells de temperatura.

0: evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí, estar al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
2: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Tens de jardí i terrassa.
3: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta les condicions de la botiga i el web. No t'ho perdis.
4: Bec, bec.
5: Què veus?
4: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
5: I on la tenen?
4: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: Vols entrades pel circ a Roses gratis? Deixa'ns un WhatsApp de veu al 656 19 70 62. De veu, no text. Així de fàcil.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raig.

0: கோழி சிக்க பிக்க பயணிக்க கம தொழத்தை பக்கடிக்க பத்தனிக்ஸ் கம தொழத்தடிக்ஸ்.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar els anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
2: Bona nit.
7: Som terra de cultiu, de vinyes, de paisatge, de pagesia, de cellers, de gastronomia. Som terra de vins.

0: Expedient Q.
1: En l'Expedient Q entrevistem una dona, la Sònia Vives. Ara parlarem amb ella i explicarem una mica doncs, tot el seu recorregut professional i què és el que li ha passat. Però a mi ara publica un llibre que ha sortit justament avui, Cuando vinieron a por mi, història d'una vocació arrebatada, un subtítol que a mi és el que més em va cridar l'atenció, no? Una vocació que sabem que és de policia, en fi, desfeta, no?, per la situació en la que es troba.
2: Sí, una policia que no l'han deixat fer de policia. D'alguna forma és una policia vocacional que s'ha trobat que l'estatus quo en la que ella arriba i la imatge que ella tenia de la policia i del servei públic i de defensar aquells que s'havien de defensar, que acostumen a ser les persones més, més perjudicades dintre de la societat o menys recursos, més vulnerables, resulta que aquesta vocació filantròpica que té qualsevol servidor públic i que tenen els policies de debò i que tenia o que té, tot i que ja no ha exercit la Sònia Vives, es va trobar amb una realitat absolutament crua. I és que l'estatus quo, l'estructura policial, la forma de fer de policia i d'entendre què és la seguretat ciutadana, ve marcada per uns paràmetres que són els paràmetres que ella no podien imaginar. Són uns paràmetres carregats de testosterona, carregats d'unes pautes de conducta que s'han socialitzat a mida que han anat passant els anys i no han evolucionat, i sembla que hi ha uns hàbits de funcionament en segons quins cossos i quines plantilles policials que fan del treball de la policia una cosa que no és ben bé allò que ens han dit a l'acadèmia que hauria de ser la feina de policia. El treball que presentem avui, Cuando vinieron a por mí, és un llibre de Península, és un llibre extraordinari, molt valent, però fonamentalment valent. Quan dic molt valent, fonamentalment valent, és el gran adjectiu que té aquest llibre. És un llibre d'aquell que surt de l'armari i explica des de la seva sortida de l'armari com és de brut i de putrefacte una situació que ella, la Sònia, ha viscut de primeríssim o primer plano, que es diria en termes televisius, en termes cinematogràfics, com a protagonista i com a veritable, diguem-ne, coneixedora de la situació. Parla de la corrupció, parla de la corrupció, diguem-ne, establerta i de la corrupció latent, i parla això en primeríssim primer pla, en primeríssima persona, de com ella ho ha patit, no? Avui l'escoltem, la tenim a l'altre fil del micròfon.
1: Sí, Sònia Vives, actualment des del 2019 és regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI a l'Ajuntament de Palma.
3: Hola, què tal?
1: Aquest periple que expliques en el llibre, Cuando vinieron a por mí, d'alguna manera obliga a explicar que ens hem de remetre a l'any 1990 quan t'incorpores a la policia local de Palma, fent realitat d'alguna manera doncs, el que era el teu somni, no? Executaves d'alguna manera la teva vocació. Quan vas tenir els primers indicis que aquella vocació es podia veure estroncada, que alguna cosa no anava bé?
3: Bueno, jo quan vaig arribar a la policia ja vaig començar a veure situacions anòmales, però clar, acabava d'arribar i no entenia molt bé el que estava passant, no? Amb el temps, aquestes situacions varen ser molt més llamatives, per dir-ne, en el sentit de que, bueno, la policia local no té competències per intervenir drogues i constantment anàvem a intervenir locals. De bon sempre sortíem amb les mans plenes, però després aquestes substàncies, de vegades, quan les anaven a analitzar, era sal, no? I tenim constància de que no era sal. Vull dir, vaig començar a veure unes situacions molt complicades i vaig començar a prendre unes notes i al final, al cap del temps, doncs vaig denunciar, no? Jo i també uns altres policies que també estaven veient aquestes irregularitats i van donar la passa endavant i van col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció.
1: Clar, això, per tant, surt de la fase d'afers interns, no? D'alguna manera aconsegueixes que superi aquest primer mur que entenc que sí. És qui investiga aquestes primeres denúncies, no?
3: No, nosaltres no vàrem fer res a nivell intern, vàrem anar directament a la Fiscalia Anticorrupció i al cos de Policia Nacional, perquè sabem perfectament el que hagués passat si ho haguessin comunicat de manera interna, perquè hi havia informes i varen acabar en calaixos. És a dir, el problema que tenen les policies a dia d'avui, sota el meu punt de vista, és que és un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, on la ciutadania, encara que és un servei públic, no té ulls, no pot mirar de dins, no sap els processos, no sap les investigacions, no sap res. És una institució que s'autogestiona de manera individual, i ho hem vist, no?, com policia, me'n recordo un policia que li va donar una galtada a una dona a València, la va tirar en el terra, i aquest vídeo es va viralitzar i va quedar dintre de la institució, i li van caure 3 dies de suspensió d'empleo sueldo, quan això era de l'esfera de la penal, perquè va ser una agressió en tota regla, no? Això no pot passar, això passa constantment, i això no podem consentir que continuï passant, perquè és molt dur viure de dins aquestes situacions.
1: Clar, jo, Sònia, entenc el títol del llibre, no? Cuando vinieron a por mí. Quan van anar cap a tu?
3: Bueno, varen venir cap a jo quan varen veure que jo no pararia i me varen posar una denúncia falsa. La meva veritable història per jo comença quan jo vaig veure a la premsa que va sortir que jo havia agredit a un detingut en el calabozo, no? I jo en aquest home no l'havia vist mai, i jo vaig entendre ràpidament que m'havien fet un muntatge policial i que me volien ficar a presó. Aleshores vaig començar tot un periple de denunciar el que m'estaven fent, denunciar que me volien ficar a presó, i al final vaig poder demostrar que això era una mentida i varen anar a presó ells. Els varen tancar a presó uns mesos, i ara han de tornar una altra vegada, perquè ja el Supremo ha dit que han de tornar a presó 30 anys i pico cadascú, no? Però és que jo me volia ficar a presó, i jo era innocent, i jo no havia fet res, i això em va marcar la meva vida, perquè me varen posar a l'altra banda, no? Sense fer res, i veient com podien arribar al punt de que jo acabés dintre d'una presó sense fer res, només que denunciar la corrupció. No?
1: Clar, tu de fet en el llibre et preguntes quanta gent innocent pot ser que estigui dormint en presó, no? Sí, com et podia haver passat a tu?
3: Estic segura, i me sap molt de greu dir això perquè és una afirmació molt dura de dir, però estic segura que segurament en aquest país hi ha hagut, o potser hi ha, persones innocents que han estat allà o que estan en aquest moment per males praxis de policies o per la paraula del policia, no? La veracidad que li donen aquesta paraula cada vegada es fa que no et puguis defensar. Allò m'ha passat, no crec que sigui l'única persona, i hem de posar una lupa de dins de la policia, perquè imagina't que jo hagués anat a presó justament per defensar, doncs, tenir una policia millor que la que teníem. Vull dir que no va ser res més que 100 policies imputats i 40 a presó. Va ser algo molt gros, i ara estan sortint els judicis de tot això. Vull dir que els hi demanen delictes tan greus com tràfic de dones, tràfic de drogues i inclús banda criminal, no? Varen donar una passa endavant uns policies honrats, i jo també per netejar el que no podia ser una policia, el que la ciutadania no mereix.
1: Clar. No, és ho deia el Carles, la història valenta,
2: Efectivament, bueno, per això parlava de valentia.
3: Gràcies, per les teves paraules, deia... molt agraïda, la veritat.
2: Sònia, per això parlava de valentia, tot i que vull fer una consideració. La Sònia no parla des d'una posició, deixa que ho digui així, Agnès Tova, o diguem-ne o equidistant de qui entén la policia com una qüestió de no em fico per no emprenyar o per no emprenyar-me o no molestar. No, ella era una policia que feia de policia. Si em permeteu, llegiré un fragment del llibre molt breu, en el que diu s'està barallant amb un detingut, barallant legalment, i diu: contra todo pronóstico y sin saber cómo conseguí meterle una rodilla en el cuello yo a la desesperada y restarle un poco de aire para que aflojase. Entonces apreté y me puse en una postura imposible, tal, tal, tal. És a dir, que estem amb una policia que en aquell moment està utilitzant la forma, la força raonable, necessària, que marca el Codi Penal de l'actuació policial. És per això que quan aquesta policia denuncia aquestes bufetades, aquest tracte vexatori en els calabossos, aquests atestats inflats, matitzats, polits o maquillats directament, agafen encara més més importància i més valentia i més credibilitat, perquè ella no era una policia que no fes de policia, no, ella feia de policia. Suposo que t'has trobat amb això, no, Sònia?
3: Bueno, aquest trosset que has llegit és d'una agressió sexual a una dona que vàrem intervenir nosaltres i que li varen donar un cop de puny al meu company i el varen deixar sense coneixement, i jo me vaig quedar tota sola amb un home que era més gran i més fort que jo i que es volia marxar, i jo no volia que es marxés perquè havia d'acabar. Aleshores, jo he estat
2: això,
3: de nit...
2: Vas fer de policia?
3: Sí, sí, clar, i és la meva passió. Jo vaig demanar a la nocturna, vaig fer fins a 15 anys de nit i vaig entrar a unitats com la motorista la passada, no?, que era amb una moto de gran cilindrada. Vull dir que he estat atenent, doncs, urgències durant 15 anys i fent de policia, diguem-ne, de reacció, no? I sí, és la meva passió, i malauradament, doncs, no podré tornar a fer ja de Supergirl, no? Però bueno, però crec que val la pena també que la gent que ho està fent ho pugui fer amb garanties de no tenir que patir aquestes coses, aquestes corrupcions i aquestes males pràctiques que es fan i que s'estan fent en aquest moment en el nostre país, no?
1: Mm. I el tracte vexatori, no? També per posar-ho també en la mesura de la importància que té el tracte vexatori que et fan a tu també quan un cop estàs... no?
3: Bueno, ells volien que jo me n'anés de la unitat, no volien que estigués a la unitat, i varen utilitzar, doncs, les eines que tenien a l'abast per fer-me l'ofensa diària, no? I me feien de tot, me manipulaven la moto, m'insultaven, me posaven apodos, o sigui, volien que jo me n'anés, i va ser molt dur. També el llibre és molt polièdric, també en sí. Aquest sentit volia dir que totes les persones que ho llegeixin i que hagin tingut un assetjament a la feina, que passa molt i es passa molt malament, que sàpiguen que hi ha possibilitat de sortir-ne, que no han fet res perquè no són ells, sinó que són les altres persones que te veuen com un enemic i que no paren de fer-te la vida impossible, i que més enllà de l'assetjament, doncs, hi ha vida, no? Es pot sortir, encara que pensis que no, perquè és una situació terrible. Mm.
1: Sònia, et volia demanar, quina és la teva relació ara amb el cos, no? Perquè surts de la policia local de Palma, però d'alguna manera indirecta, i continues vinculada en tant que regidora. Com és aquesta convivència? Com se't fa?
3: Bueno, jo vaig demanar seguretat ciutadana perquè jo volia ser la cap de policia i no me varen deixar.
1: Perquè, clar...
3: Es varen posar molt nerviosos i van començar a sortir al diari dient que la policia local de Palma estava molt nerviosa perquè jo havia demanat seguretat ciutadana. Jo volia anar cap allà perquè té molta gent allà, denunciants de corrupció com jo, que crec que me necessiten. Ara som la seva superior jeràrquica, per dir-ne, i me demostren, doncs, tot el dia que m'han de tractar, doncs, el seu respecte, no? Jo sé que ha sigut molt dur per ells, perquè es va generar una corrent d'opinió contra jo, perquè la policia, jo el que vull que s'entengui és que la policia a dia d'avui entén que la persona que denuncia és un traïdor, i que ells, encara que siguin el que siguin, són part de la manada, són part del grup. Vull dir també que la setmana passada, quan el Suprem els va donar 5 dies per tornar a presó, sí, els van fer una festa en el quartel, i eren més de 25 persones de policies dintre del quartel de policia, on jo vaig ser assetjada, on tots els companys van denunciar corrupció, els van fer una festa allà per celebrar que havien d'entrar a presó de nou. Això envia un missatge enverinat a la societat, que està dient: aquesta gent és gent nostra.
1: Totalment.
3: I això és el que hem de canviar. Aquesta gent no és gent vostra. No poden ser policia, no poden estar allà dins.
1: Totalment. Totalment, és un testimoni en forma de llibre necessari de llegir per copsar la necessitat d'aquesta transformació que encara s'ha de fer en algunes unitats policies, no? I com doncs aquest corporativisme mal entès, doncs, pot portar a pràctiques del tot il·legítimes i il·legals, definitivament.
3: Sí, bueno, jo crec que el llibre xerra parla de policies dolents i parla de policies honrats, que donen una passa endavant i fan el que no fa el seu país per ells, que és protegir-los, perquè encara estem esperant una llei que protegeixi els denunciants de corrupció, que estem tots sols. Perquè jo, encara que estigui ara en una situació de prioritat i ho tingui millor, no deixo d'oblidar mal el que jo som. Jo som denunciant de corrupció i el meu país, el meu govern, encara no ha fet el que havia de fer, que és fer una llei per protegir a tota la gent que dona una passa endavant per denunciar les corrupteles i per netejar les institucions.
1: Estem parlant amb Sònia Vives, ella és regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI a l'Ajuntament de Palma. Tenim entre les mans el llibre que acaba de publicar Cuando vinieron a por mí, Historia de una vocación arrebatada, que publica Península, sobre doncs, les seves vivències dins del cos de la policia local de Palma quan decideix doncs, denunciar unes pràctiques irregulars. No les explicarem totes més enllà de la que ha explicat ella mateixa en aquesta entrevista per tal de doncs, mantenir l'interès, òbviament, pel llibre, però que és un llibre necessari, és un testimoni, efectivament, deia el Carles Quílez Balint, un testimoni necessari. Gràcies, Sònia, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies. Gràcies, Carles, també, per les teves paraules.
2: Gràcies i molts ànims.
1: Que vagi bé, Carles Quílez.
0: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Què?
7: Que això és Ràdio Vila Sacra.
8: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
6: Jo?
9: Què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones? Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El desert del Sàhara avança cada any uns quilòmetres i en els últims 100 anys ha crescut gairebé un 18%. Això ha afectat els països que fan frontera amb el Sàhara, com Mauritània, un país gairebé desèrtic però que busca frenar l'avanç de les dunes amb tècniques agrícoles. Burkina Faso, Èlia Borràs.
2: Ibrahim Gai ha construït un oasi al mig del desert. El seu poble, Breun, al sud de Mauritània, les dunes estan engolint les cases, però el seu jardí continua intacte i de color verd. Enmig del desert, l'Ibrahim ha aconseguit produir mangos, menta i fins i tot enciams. Ara, però, la calor extrema l'està posant a prova.
3: A l'entrada del recinte hi havia mangos que produïen, però amb aquesta calor, aquest any la calor és extrema i perdem els arbres.
2: Mauritània és un dels països on el canvi climàtic és més evident. Els científics creuen que les temperatures poden augmentar fins a 2 graus en els pròxims anys. Massamba Dambu coneix millor que ningú el clima a Mauritània. Ell és agricultor i ha vist com aquests últims anys el temps ha canviat.
4: Abans no hi havia problemes amb la calor, el canvi climàtic o les inundacions.
2: L'agricultura és un dels motors econòmics del país, en depèn la gran majoria de la població, però el canvi climàtic ha obligat pagesos com Massamba Dambu a refugiar-se en altres zones on hi ha més aigua i fins i tot a adaptar les collites al nou clima cada cop més imprevisible.
4: Hem de canviar de mètode. Fins i tot el calendari de sembra no es pot respectar com els anys anteriors.
2: Ibrahim Gai i Massamba Dambu són dos agricultors que tenen clar que a partir d'ara el que s'ha de fer és plantar arbres que puguin aturar la desertificació i tenir un sistema de reg per evitar que els arbres es morin de la calor perquè ja no poden dependre de les pluges.
4: L'Àfrica ha de ser verda. Hi ha països com Mauritània que vivim al desert, però també ens hem d'esforçar.
2: La Gran Muralla Verda és un projecte que es va implementar el 2017 que preveu plantar milions d'arbres a la vora del Sàhara per aconseguir frenar l'avenç del desert i combatre la calor extrema del qual Mauritània i tots els països del Sahel en formen part.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: Avui toca cantar.

0: 100% Empordà.
1: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Apren a navegar. Apren a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Segur que hi ha algú amb qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En el record de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a mare

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anis Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabet, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabet coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm, gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-los a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
2: Filosofia sense punxero. F.A.M.
3: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
4: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
5: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

0: I parlant d'emocions...
1: 23.
0: Vale.
2: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
3: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dintre les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
4: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
5: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat sobre tot, i està una mica al dia.
6: I així tot el dia, la millor companyia.
7: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
8: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
9: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
10: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
11: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
12: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
13: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
14: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
15: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
8: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: La guilla i el lleó. Vet aquí que una vegada el lleó es va cansar d'anar a caçar per ací i per allà i es va fer el propòsit de fer anar a totes les bèsties a la seva cova, fent veure que estava malalt i que com a rei que era l'havien d'anar a visitar. Es va posar al llit. Feu el malalt i feu córrer la veu que l'anessin a veure. Però heus ací que quan va tocar anar-hi a la guilla, tot era preguntar-li com es trobava i com ho passava, des d'una hora lluny de la porta i sense acostar-se. El lleó li preguntà: i com és, guilla, que ni t'acostes i tothom que em ve a veure s'asseu al costat mateix del llit? Oh, mon rei, va contestar la guilla, és que veig molt bé les petjades dels qui han entrat a la vostra cova, però no en veig cap dels que ni n'han sortit. Rondalla contada per Margarida Marginet, de Riu, el 1918.
1: Rondalles a peu d'escala.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torreferrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
2: El 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
3: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, amb les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
2: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les oranetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
4: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
2: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Més música.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La cobertura energètica de les renovables cau a Catalunya i, a més, es depèn més de l'electricitat que generen altres territoris. Un escenari que dificulta la transició energètica, tal com alerten des de l'Observatori de les Energies Renovables. Explica'ns, Cristina Martín.
2: És una de les grans assignatures pendents a Catalunya i el 2025 no va ser un bon any. Més consum d'electricitat i menys generació d'energia renovable, especialment eòlica. Tot això fa que les renovables cobreixin menys demanda elèctrica i baixin fins al 15%, una xifra allunyada de l'objectiu actiu marcat pel govern d'arribar al 50% l'any 2030. Víctor Cusí, president de l'Associació Eòlica de Catalunya.
3: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs és un missatge preocupant perquè implica doncs més dependència energètica de l'exterior i per tant ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
2: Per solucionar-ho, els experts demanen accelerar i abaratir la tramitació dels més de 1.300 projectes en cartera, perquè Catalunya és més lenta i cara que altres comunitats autònomes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: és el que menges o allà on ho compres. Els serveis també han de ser de proximitat. La llum i el gas, les assegurances, les telecomunicacions, l'energia solar, la benzina i les assegurances de salut. Les empreses que són més a prop del teu cor.
1: Tria Catalunya.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
3: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
4: Érem veïns, però diu així. Vivíem més o més un carrer molt petit. De fet, de petits hi hem jugat junts al carrer.
5: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, per ell era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
4: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
5: Sí, sí, la recordo aquest dia.
4: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
5: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
4: Em vaig passar jo.
6: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
8: Ja, això passa.
0: Informació, música, entreteniment.

0: I parlant d'emocions.
1: 53.
2: La nit.
3: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
4: Accidents musicals.
5: El trànsit i la música no semblen d'entrada matèries relacionades, però a la informació del trànsit sovint es parla d'accidents que causen alteracions diverses en la circulació, com ara retencions. I en aquesta frase hi ha tres paraules que ens porten a la música. Dosificar l'aire que respirem és essencial per cantar. Respirar es compon d'inspiració, aspiració i retenció. Retenció d'aire, doncs, com retenció de trànsit. Ja tenim un punt en comú. Mentre que retenció es relaciona només tangencialment amb la música, accidents i alteracions pertanyen clarament a la terminologia musical. Les alteracions són signes que modifiquen el so d'una nota. El sostingut o diesi la puja un semitò. El bemoll la baixa i el becaire anul·la qualsevol alteració. Hi ha alteracions pròpies, que són les que s'escriuen al començament del pentagrama, darrere la clau. El conjunt d'alteracions escrites en aquesta posició, que afecten tot el que ve després i en determinen la tonalitat, és l'armadura. I també hi ha alteracions accidentals o accidents que s'escriuen davant d'una nota en concret i afecten només aquesta nota i les altres del mateix nom que hi pugui haver al mateix compàs. Alteració ve del llatí alteratio, que és l'acció de canviar. Les alteracions indiquen una modificació. La nota canvia un semitò, amunt o avall. Accident també ve del llatí accidens, que ve del verb accido, que vol dir caure sobre. Els accidents sempre ens agafen per sorpresa. Mentre que les alteracions pròpies les sabem des del començament de la partitura, les accidentals ens cauen a sobre de cop i volta.

0: marxa nòrdica. Pues jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment se va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.

La H aspirada no se sol pronunciar en català i en la majoria de casos només té un valor etimològic. Per exemple, haver, hivern, hora. Però, com passa sovint en aquesta vida i sobretot en la llengua, hi tenim excepcions. En el verb jalar, de menjar. En algunes onomatopeies i quan riem. En estrangerismes no adaptats fonèticament al català i en noms propis que conserven la pronúncia de la llengua d'origen. Pol? Hippie? Hobby? Una cosa important a recordar. Jalar, haiku o holding són estrangerismes inclosos al diccionari normatiu

0: sempre mantenen la H aspirada. No necessàriament fan la H muda perquè s'hagin inclòs al diccionari com ha passat en vol, ok o aixix. Ah, i un petit detall que afecta l'ortografia. Quan aspirem, no apostrofem. El nano és de halar. Quan no aspirem, apostrofem. El partit d'en vol. I recordeu de riure amb H aspirada.
1: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco a poco, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
1: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.

La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un assistent per a telèfons intel·ligents vol incentivar hàbits saludables entre els més joves. El projecte es diu Pegaso, l'ha desenvolupat Eurecat i consta d'un videojoc i d'una pulsera i una samarreta intel·ligents. L'aplicació l'han dissenyada psicòlegs, personal clínic i experts i té tres funcions: avaluar, fer seguiment i proposar hàbits saludables, tot plegat adaptat als adolescents. En aquest sentit, Pegaso inclou fins i tot un joc amb zombis per motivar els més joves. Sílvia Horte és la investigadora principal del projecte.
2: Els hàbits classifiquen en activitat física, son i nutrició. Per monitoritzar l'activitat física utilitzem dos tipus de wearables. Un és una típica pulsera amb la que podem rebre dades de número de passos, activitat física, tipus d'activitat, i després tenim una samarreta intel·ligent que el que fem és tenir més dades sobre aquesta activitat física. Tenim un joc que es tracta de matar zombis vinculat a la vida real. Contra més activitat física fa o millors hàbits saludables té, doncs aconsegueix més punts, i aquests punts es poden canviar per armes, per matar més zombis amb més facilitat. Una manera de motivar adolescents, que és el nostre objectiu.
1: Entre els paràmetres que inclou Pegaso hi ha el nombre de passos que fa el jove, l'exercici físic, la seva activitat sedentària, la quantitat i qualitat del son, si menja prou fruita i verdura, o el seu consum d'aliments poc saludables, com ara begudes ensucrades o menjar ràpid.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
1: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
0: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
1: Obert fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
0: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
4: Hola, em dic Estefan Torres. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles, caient el sol ha dormit.
3: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu,

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 2025 l'absentisme li ha costat 11.000 milions d'euros a l'economia catalana. És l'impacte més alt entre totes les comunitats autònomes. Segons l'informe de DECO, les patologies de salut mental són ja la segona causa d'incapacitat temporal. Explica'ns Climent Sabater.
2: La salut mental és la segona causa de baixa laboral en nombre i la primera en durada d'aquestes incapacitats temporals. De fet, les absències a la feina per patologies de salut mental s'han disparat per sobre del 110% els últims 5 anys, alerta la responsable Catalunya de DECO, Pilar Jové.
3: Ara mateix és la segona causa per nombre de casos, però és la primera en la durada. Pues això ens indica, no, que hem de reforçar molt més el que és la prevenció i el benestar emocional dins les organitzacions.
2: El cost de l'absentisme ha crescut per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el més elevat entre totes les comunitats autònomes, malgrat que el nombre de baixes no és el més alt. De fet, el 2025 l'absentisme a Catalunya ha sigut del 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria, Galícia, Astúries i Múrcia.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: A poc i bona lletra.
6: Sensacions musicals.
7: A l'Alt Empordà.

0: Niveau Nifà.
1: La xarxa.
2: ...100% Empordà.
3: Trucar.
4: Hauré trucat. No, no.
3: Truqueu. No, ells truquen.
5: Trucaré.
6: Trucaran? Hauran trucat?
3: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: pots deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Apaga la tele i sortiràs guanyant. Estar excessivament pendent dels serveis informatius de les televisions o consultar repetidament diaris digitals és perjudicial per la salut. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Pot arribar a cansar comprovar com els telenotícies es converteixen en monogràfics i com les edicions del migdia, vespre i de l'endemà no són més que una repetició de les mateixes dades catastròfiques. Apaga la tele i sortiràs guanyant. Que la situació és greu, ho sabem. Que vindrà una crisi econòmica, també. Però cal que ens repeteixin matí, tarda i vespre que la situació és preocupant. Repetir contínuament índexs catastròfics o nivells de col·lapse, tan sols puc comúment aconsellar, apaga la tele i sortiràs guanyant. Malauradament, de nou, tornem a sentir que els moments de crisi són moments de canvi, on es resituen alguns conceptes i que cal posar tots els sentits per superar-la. Estar informat i fer previsions per adaptar-se al canvi és important, per alguns sectors imprescindible. Però sincerament, no sé què preocupa més a les televisions, si oferir un servei informatiu o mantenir un nivell d'atenció en el telespectador que el mantingui enganxat a la pantalla. Apaga la tele i sortiràs guanyant. El que és obvi és que molta gent ha desconnectat de l'actualitat com a mesura d'autoprotecció, almenys fem-ho tranquils. Apaga la tele i sortiràs guanyant.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
3: Això és...

0: 012, la millor resposta.
1: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
2: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
0: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
2: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: acosta't amb més. Cos i ànima. Ara, acosta't amb més.
1: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: arribem quan arribem.
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: davant del canvi. I qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: El Cineclub Torroellenc celebra 50 anys. Va néixer just després de la dictadura i a dia d'avui gestionen la sala municipal Cinema Montgrí. I projecten estrenes i també pel·lícules en versió original pels amants del setè art. Actualment tenen més de 150 socis i un repte de futur, atraure públic jove. Torroella, Laia Claret.
4: El Cineclub neix de manera independent després de la dictadura franquista, com explica Josep Colomer, que és membre de la Junta.
5: Es decideix fer un cineclub l'any 76, quan, degut a la mort de Franco, hi ha un canvi, hi ha ganes d'obrir-se, hi ha ganes de fer coses, activar el que seria la democràcia.
4: A Torroella hi va arribar a haver tres sales de cinema, qui més qui menys hi tenia vincle. Jordi Bellapart és president del Cineclub.
6: Jo tenia un tio i em va portar a la cabina de dalt perquè veiés el cine.
7: Projeccionista.
6: Tu has vist la pel·lícula de Cinema Paradiso, el nen aquell? Doncs home, potser una mica més gran, però jo era aquell.
4: La mitjana d'edat dels socis és alta, per tant, lluiten per buscar complicitat amb el públic jove.
8: Aquest és el gran, la qüestió del moment i la feina pendent a fer. No caben tampoc ells de tenir l'hàbit de veure-ho en una sala.
2: Però sí que hi treballeu, entenc, amb els alumnes de l'institut,
8: sí,
2: no?
8: Sí, sí. Per exemple, ens van demanar que féssim Michael, el biòpic de Michael Jackson, que s'estrena ara, i els hi farem.
4: Per saber-ne la història podeu visitar l'exposició a la capella de Sant Antoni de Torroella.

0: Radio. En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Capacitats sense límits.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'increment substancial de població i d'activitat econòmica que viu Roses durant els mesos d'estiu comptarà enguany amb una cobertura policial reforçada. Dins del nou pla de seguretat estival, denominat Pla Helios i presentat per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, Roses se situa com una de les prioritats operatives de la regió. La comissaria de Roses és una de les destinacions costaneres que rebrà un contingent directe dels 82 efectius redistribuïts específicament per assolir la pressió turística a la franja litoral, juntament amb punts veïns com la Bisbal o Sant Feliu de Guíxols. Aquest reforç s'emmarca en la incorporació global de 1.309 agents de Mossos d'Esquadra que acaben el seu període de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A la Vila Rosinca, el desplegament es traduirà en una presència més accentuada de patrulles a peu i de paisà als punts de màxima afluència, com el passeig marítim, les zones de platja i els eixos comercials. Així mateix s'intensificaran els controls preventius en horari nocturn, les festes locals i els esdeveniments multitudinaris per prevenir furts, barates i l'ús d'armes blanques. A més del patrullatge urbà, la coordinació entre els Mossos i la policia local de Roses es veurà reforçada per la vigilància de les vies d'accés al municipi i la protecció de l'entorn natural del Cap de Creus, garantint així una resposta ràpida davant qualsevol emergència durant la temporada alta.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Comencem quarta temporada. Com ja us vam avançar, en aquesta temporada parlarem d'Havaneres, una per capítol. Però no en farem una anàlisi musical, parlarem del que ens diuen, de la història que ens expliquen. La lletra és una peça fonamental en el gènere Havanera i en la cançó en general. També us vam dir que seguirem un ordre temàtic i aquesta temporada comencem per les havaneres que ens parlen de Cuba o de llocs de Cuba. Avui us parlem d'una havanera de Carlos Cano titulada Habaneras de la Habana.

Descriu les habaneres com noies de bonics llavis, vermells, com la pulpa del guayabé, un fruit tropical d'un vermell intens al seu interior, i també de destacats ulls negres, tant com el carbó, ens diu. I compara el gest de les noies habaneres amb el del balanceig de la palma, un arbre també propi del paisatge caribeny. Fins aquí tot és molt bonic, però és ara, en el text de la tornada de l'habanera, quan ens relata que el seu amor no sembla que arribi a bon port. Com diu textualment, s'inicia com a taronja, un cítric agradable, però acaba com la llimona, un cítric més complicat. Davant d'aquesta situació, no li queda altra solució que demanar ajut a la divinitat, concretament a Santa Bàrbara i Babalú.

Fem un parèntesi. Aquestes dues deïtats mereixen ser explicades en el context de la cultura cubana. El nostre protagonista es dirigeix als sants, però no pas als sants propis del seu origen, com Sant Dionís, patró de Jerez de la Frontera. Es dirigeix a dos sants molt importants a Cuba. Per un costat, Santa Bàrbara, una santa molt lluada en la cultura de la pèrdola de les Antilles. Es tracta d'una santa de fe, que és el Sant Xangó de la religió afrocubana, i per l'altra, Babalú. Babalú és un sant de misericòrdia i és en la religió yorubà el que en la catòlica és Sant Llàtzer. Sens dubte, aquest gest denota necessitat d'assolir l'amor de Rosalinda. El desig que fa als sants queda palès en pla metafòric en el fet que compara l'oportunitat d'aconseguir l'amor de Rosalinda amb la pèrdua d'un tren o un vaixell vapor en aquella època a Cuba, quan diu que se me escapa el vapor, Santa Bárbara bendita, que me voy a quedar más negro que el carbón. En la següent estrofa s'enumeren diversos llocs indispensables a visitar o tenir en compte en una visita a La Habana. Ens parla dels carrers de La Habana Vieja, el rovell de l'ou de la ciutat, uns carrers amb molt d'encant, els que qualsevol visitant, vulgui o no vulgui, hi va a parar. I de la mateixa Habana Vieja comenta també la plaça de la Catedral i el Castillito de la Fuerza, llocs que si mai aneu a La Habana no us podeu perdre. Finalment, clou l'estrofa parlant de finestres blaves que apunten a la badia de La Habana, lloc on el mar es presenta amb calma, més enllà del malecón. A La Habana, no totes les finestres són blaves, es refereix ell a unes finestres blaves. Però el que destaca aquí és la meravellosa vista que atorguen aquestes finestres als qui tenen el privilegi de mirar-hi. La darrera estrofa s'ha d'interpretar des d'un punt de vista molt poètic. Es fa entendre que l'enamorat busca per tots costats la seva estimada Rosalinda, que no troba, i a qui anomena conga, en comparació amb la soltura i vivacitat d'aquest instrument musical d'origen cubà. Finalment, la suposa asseguda en un seient comodíssim, gaudint de la bellesa visual que presenta el mar, ja donant per fet que mai la trobarà.

0: l'Havanera acaba novament amb la tornada, on queda clar al final que tot plegat es tracta d'un amor impossible. Aquesta temporada clourem amb una darrera intervenció a cada capítol del nostre musicòleg Martí Bacardí, que ens donarà la seva opinió al respecte del que expliquem. Martí, què ens en dius del que hem explicat?
1: Bon dia. Habaneres de la Habana. És una habanera preciosa. I com has dit al principi, parla d'amor. Però no d'un amor realitzat, d'un amor feliç, d'un amor inoblidable. No, parla d'un amor impossible, d'un amor idíl·lic, fins i tot d'un amor imaginari. I a mi m'agrada veure-ho des d'aquest punt de vista. M'agrada pensar, quan escolto aquesta habanera, que el protagonista ni coneix a la cubana Rosalinda, ni ha viatjat mai a la Habana. Interpreto aquesta habanera com un desig, com un somni del protagonista de voler tenir un amor al Carib, una caribenya guapa en un lloc de somni. Però més enllà de fer realitat el seu somni, l'acaba troncant degut a que sap que és un amor impossible. Moltes vegades, la interpretació de la lletra d'una habanera o de qualsevol cançó té un punt de subjectivitat que qui l'escolta se la fa seva. A mi, aquesta habanera em suggereix això, un amor per una persona i en un espai idealitzats. Somiar és gratis!
0: Moltes gràcies, Martí, per la teva interpretació del que ens explica aquesta habanera. Acabem episodi amb el tema que hem tractat avui, Habaneres de la Habana, de Carlos Cano.

l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
7: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
6: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Produccions Grup Cultural Club.
6: Des de 1986.
5: Creant sensacions.
7: Productions Group Cultural Club.

0: El secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor.
1: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
2: Miquel Pedrosa Ros.
3: Marta Margall Cordomer.
2: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té allà.
4: 96.
2: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
4: I quan porteu casats?
2: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I mira, i així ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Ah. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figuera.
4: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
2: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
5: Què vol dir matarifa?
2: Matarifa, matador, que treballo amb un matader.
5: Ah, vale.
2: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matader i vaig a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. I eren aquí en aquesta horta i eren en aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I mira, i així, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. No, però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres i, esclar, sempre es vam anar veient i fins que en l'any 46 em va llicenciar. I llavors es van casar.
3: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, i mira, i venia, no anàvem, ni anàvem pasta, ni anàvem als que s'han segat.
5: I es van casar enamorats, molt enamorats.
3: Sí. Fins que vam arribar-nos a casar.
4: I quin és el seu secret de l'amor? Per vostè.
2: Ai, em penso cap, perquè no... És una cosa espontània.
4: No, ja.
2: Això jo ho considero una cosa espontània, que surt sense pensar.
3: No te trobes, tu em contents, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
5: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
2: Jo, a tota la meva família, perquè ens fem amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anava a casa, en diner. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-ne, però em fa una cosa.
5: És admirable.
2: Per allò de dir, és tan gran i... perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ells.

0: I els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.

0: massacre. ¡Wala! De unido. Qui no ha agafat mai una cantimplora per anar d'excursió? Bé, no cal anar d'excursió perquè actualment també en duem una a la feina. Efectivament, parlem de la garrafa de metall o de vidre apta per conservar la temperatura del líquid que hi posem. Però, us heu plantejat mai quin és l'origen d'aquest mot? És un compost de canta i plora per al·lusió a la cantarella monòtona de l'aigua quan raja. En castellà també han adoptat el mot d'origen català cantimplora, tal qual. Fins i tot en català tenim l'expressió fer la cantimplora, que evidentment és l'equivalent a fer el ploricó. Ara, quan agafeu una cantimplora, us podreu imaginar algú cantant i plorant alhora. La imatge, si més no, és prou divertida.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des de juny, 40 confinaments per incendis forestals han afectat més de 140.000 habitants. Segons Protecció Civil, la simultaneïtat de les flames, la violència d'aquestes i la velocitat de propagació han causat un canvi d'estratègia. Ara el confinament es produeix a l'inici de l'episodi. Sergio Delgado, sotsinspector de Protecció Civil a la CN.
2: El que hi ha és un canvi molt clar en el moment que es fa el confinament. És a dir, estem fent confinament en els inicis dels incendis precisament aquí tenia bombers per aquesta velocitat que tenen les afectacions inicials, avançant no sempre al potencial més o menys probable que pot tenir l'incendi.
1: Delgado assenyala que el sistema de missatges és alerta, ha agilitzat molt la tasca de comunicació per part dels efectius, però matisa, no és infal·lible i cal valorar cas a cas. Si rep una ordre de confinament, les recomanacions inclouen tancar portes i finestres i tapar aquelles escletxes per on pugui colar-se el fum.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món, des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: És l'hora del pati.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: Saps què vol dir experiments?
7: Saps què vol dir radiofònics?
6: Doncs això.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig, Dalí.org.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar.

0: informació, música, entreteniment.
1: Mama, falta molt per anar a Sesa Aventura?
2: Una altra vegada?
1: És que el pare vol anar-hi.
0: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta en les condicions al 902 20 22 20 o a PortAventura.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

0: La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.
1: La millor resposta.
2: Filla, portes gairebé 2 hores enganxada al mòbil, ja n'hi ha prou, no?
1: El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim 1 hora al dia d'esport moderat. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'esforç, el respecte, el compromís. Informeu-vos de l'oferta d'activitats esportives que hi ha a Catalunya per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut, guanyaran en valors. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Doncs molt bé, Robotec. Per no perdre el costum, em tens intrigat avui també. Amb el teu xurro.
1: Doncs no tindria que tenir intrigat el meu xurro, Xavier. Et tindria que tenir intrigat al teu voltant.
0: Al meu voltant?
1: Al teu voltant. Caravanes de cotxes a tot arreu i a tota hora. Com teniu el litre de gasolina? Què val un litre de llet? Què val una barra de pa? Què valen un quilo de pomes? Quin és el preu d'una cosa tan bàsica com és la llum? Com funciona el telèfon?
0: Bueno, però abans es vivia pitjor, Robotec.
1: Sí, això és veritat, això és veritat. L'època dels dinosauris, imagino que es viuria molt pitjor, l'època dels dinosauris.
0: No, home, i a l'edat mitja?
1: A l'edat mitja, Xavier, ja ho diu, es vivia mitjanament. Però és que ara es viu caòticament.
0: Però i això per què ho dius?
1: Perquè ho veig, perquè ho noto, perquè ho palpo, perquè jo que sóc un robot... I veig les vostres diferències socials i els vostres desequilibris naturals. Em faig creus de com serà aquest món en 10 anys.
0: Bueno, sí, però... què podem fer, les persones?
1: No us deixeu enredar.
0: Però no t'entenc. És que no t'entenc. Robotec, què vols dir que no ens deixem enredar?
1: Qui s'encarrega de fer funcionar tot això?
0: Qui s'encarrega de fer funcionar tot això? Tothom ens encarreguem.
1: No, tu t'encarregues de treballar, però hi ha algú que és el que decideix tot el que t'envolta, com ha de funcionar, no?
0: Sí.
1: Qui són aquestes persones que s'encarreguen de gestionar?
0: Els gestors.
1: Ah, els gestors.
0: Bueno, nosaltres diem polítics.
1: Els polítics. I què és un polític?
0: Bueno, un polític és una persona que s'encarrega de gestionar i de millorar... tot el que té a veure amb la nostra societat quotidiana.
1: Doncs déu-n'hi-do, Xavier.
0: Déu-n'hi-do per què, Robotec?
1: Com m'expliques tu que, segons els meus coneixements bàsics sobre la vostra actualitat, com m'expliques tu a mi que un que us està manant i que us està gestionant i que us està solucionant els problemes visqui molt millor que tu que li pagues el sou?
0: Difícil, difícil, difícil... Difícil pregunta, Robotec, no tinc la resposta i tindria que rumiar-ho molt, tot això.
1: Tindries que rumiar-ho molt, tot això, Xavier. Veus com ets un burro?
0: Bueno, però sí, sóc un burro. Què vols fer-hi? No tots podem ser robots com tu.
1: Vols saber què en pensa la gent del carrer?
0: A veure, Robotec, jo ja sé el que pensa la gent del carrer, perquè jo vaig fer una enquesta fa uns anys... sobre aquest tema.
1: Sí, fa uns anys vaig fer una enquesta. Jo la vaig fer ahir la vaig fer jo l'enquesta, ahir la tarda, al centre de Figueres.
0: Ah, sí?
1: Sí, Xavier, escolta-la.
2: Surto per la ràdio després. Va, veus?
1: Què és un polític per vostè?
2: Poca vergonya.
1: Per què?
2: Perquè prometen i no fan res.
1: Aquesta és la seva impressió?
2: Sí.
1: Li interessa a vostè la política?
2: Molt poc.
3: Un político, pues los que nos están haciendo pedazos a todos.
1: ¿Los que nos están haciendo pedazos?
3: A todos, porque cada día está todo más subido de la cuenta y todo. Yo considero que, bueno, serán buenos a veces, pero no muy...
1: ¿Y le interesa la política?
3: Hombre, me entero, pongo la tele y estoy un poco al corriente de todo, pero no me interesa mucho.
2: ¿Un político? Aviam, un polític, bueno, una persona normal i corrent que li, suposa que li deu agradar la política, o li hauria d'agradar, encara que hi ha molts que es posen en política per, bueno, per qüestions de pasta.
1: La majoria, què creus, quin tipus de política és?
2: Home, jo voldria pensar que, és, que són gent que realment, doncs, que es posen perquè li agrada la política. Que si no, apaga i vámonos.
3: Home, perquè els agrada i, bueno, com t'ho puc dir jo, és un, com un treball diferent de nosaltres, més o menys.
1: I les persones que es dediquen a la política, què en penses?
4: Político. Pues una persona que vive del cuento.
1: Así de claro.
4: Así de claro.
1: ¿A usted le interesa la política?
4: A mí no me interesa la política.
3: No me gusta ninguno de los políticos que hay. Ninguno. Ahora mismo ninguno. Un mentider.
1: ¿Un mentider?
3: Sí.
1: ¿Por qué?
3: Perquè només diuen mentides i tot el que mentider i que ofereixen coses i a l'hora de veritat res de res.
5: És una paraula molt lletja però fals, perquè tots posen la sonrisita i tots volen arreglar tot i per mi són falsos, tots.
1: Tots?
5: Sí, però vull dir, com a persones no puc opinar d'ells, però que tots són falsos, mentiders.
6: ¿Qué es un político? Uno que no tiene ganas de trabajar.
1: Así de claro.
6: Así de claro. Así de claro. Ya está. Un payaso de los típicos que hay ahora ahí en la Moncloa. ¿Qué nada más que hacen el payaso? La gente no queremos oír tantas tonterías ahí, que si esto, que si lo otro. Lo que queremos son soluciones. No queremos tantas batallitas ahí en la Moncloa, que parece un circo. Eso es un político. Un payaso, bien pagado.
5: Un vividor.
1: Tal cual suena.
6: Tal cual suena.
7: que nada más dicen mentiras y se atacan unos a los otros y no cumplen nada de lo que dicen.
8: ¿Crees que hay alguno
9: que diga la verdad?
7: Ninguno. Se atacan unos a los otros y punto. Y con lo del 11 de marzo aún se atacan más. Todo para ganar las elecciones. No vale nada.
8: ¿Y para qué quieren ganar el elección?
7: Seguir cobrando y tener una buena vida.
9: Bueno, yo...
7: ¿No te enteraste la televisión lo que cobraban? Pues eso yo no lo cobro, bueno.
1: Què em dius, Miranews?
0: Bueno, què vols que et digui, Robotech?
1: Vols escoltar-ne més? En tinc 54 enquestes més, Xavier.
0: Home, 54 enquestes més, ben mitjoreta més.
1: Per això t'ho dic. Totes són similars.
0: Bueno, ja.
1: I sap el més gros de tot, Xavier?
0: No, ara mateix no.
1: Que a l'hora de votar es vota.
0: Sí, però també hi ha molta gent que no vota, eh?
1: Però a mi m'agradaria trobar a la gent que vota, perquè pel que sembla... Vaig anar a trobar a tota la gent que no vota.
0: Pel que sembla.
1: No sé, Xavier, no sé. El que sí sé és que el panorama actual, si no millora, us portarà al caos. Al caos general. Apunta-t'ho, Xavier.
0: Jo no ho tinc tan clar, que sigui així.
1: Apunta-t'ho i ja m'explicaràs.
0: Molt bé, Robotech. M'has de cantar una cançó.
1: Potser la setmana que ve te la cantaré.
0: Però sencera, eh?
1: Potser, perquè si aquests que tenen el poder se n'enteren, amb el seu poder et posaran un tap a la boca.
0: A mi? A tu?
1: Sí, sí, sí. A mi em desconnectaran. Però a tu et posaran un tap a la boca.
0: Bueno, intentem que no ens posin cap tap a la boca aquests que manen.
1: Mai se sap, Xavier, de lo que són capaços aquests que manen. Mai. Fins la setmana que ve, Xavier.
0: O no, Robotech.

pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Apoya el volum.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65.

Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? Eurecat és un accelerador tecnològic que innova amb empreses de totes les mides i sectors per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci i marcar la diferència. Descobreix-ho a www.eurecat.org i suma't a la revolució digital i sostenible.

0: Ràdio. En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
3: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Arriba l'estiu i arriba la Cuabrava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradís.

totes les proves que tenim indiquen que l'univers va néixer en una gran explosió. No en coneixem els detalls, però l'univers era molt petit i molt calent, i en un moment determinat es va començar a expandir i a refredar fins avui en dia. Més que una explosió, ho hem d'entendre com una gran expansió. Aquest moment inicial es coneix popularment amb el nom de Big Bang. Però el Sol i el Sistema Solar van néixer en el Big Bang? No. El Big Bang va passar fa uns 13.800 milions d'anys i el Sistema Solar es va formar molt després, fa només uns 5.000 milions d'anys. Des de l'origen de l'univers fins a la formació del Sistema Solar van passar moltes coses. En el moment inicial no hi havia ni estrelles, ni planetes, ni satèl·lits, només hi havia partícules elementals, les partícules més petites i bàsiques que conformen l'univers. A més, estaven tan calentes que no podien unir-se entre elles per a formar estructures més grans. Però en expandir-se l'univers, tot es va anar refredant i les partícules es van poder unir, van formar àtoms, al principi de dos tipus només, hidrogen i heli. I així doncs, poc després del seu naixement, l'univers estava format per grans núvols de gas d'aquests dos elements. En seguir-se refredant, aquest gas es va anar concentrant i va anar formant estrelles, les primeres estrelles de l'univers. L'univers va començar a brillar perquè les estrelles són com les bombetes universals, oi? Les estrelles es van agrupar i van formar les primeres galàxies de l'univers. Aquestes eren petites comparades amb les grans galàxies d'avui en dia. Les galàxies van anar creixent a mesura que s'anaven fusionant entre elles durant milions d'anys. Una d'aquestes galàxies era la nostra, la Via Làctea. A l'interior de la Via Làctea van seguir naixent estrelles a partir del gas que hi havia i encara en neixen avui en dia. Doncs fa uns 5.000 milions d'anys, en una nebulosa, un gran núvol de gas i de pols, van néixer un centenar d'estrelles. Amb els seus sistemes planetaris corresponents, al voltant de l'estrella sempre neixen planetes. I una d'aquestes estrelles va ser el Sol. Per tant, el Sol i tot el sistema solar van néixer molt després del Big Bang.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
1: No ens escolta ningú.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, crec que la cançó és Only Love Can Break a Heart de la Jenny Pitney. Gràcies.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae...
2: és molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que... però on s'ha vist? És que... Bueno...
4: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: I parlant d'emocions.
4: 86.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No.
7: Que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
6: Ja, això passa.

0: Flash Bazar Empúria Brava.
1: Objectes de regal, decoració...
0: Tot per la llar, detalls.
1: El que busques pel detall perfecte.
0: Carrer Puigmal, 44, Empúria Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals, 187.
1: Flash Bazar.
0: Empúria Brava.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: Xavier, oi, què ens estàs dient? Bueno, escolta'm, rumia't bé la idea que et vaig donar l'altre dia. L'hem de fer grossa i ens hi has d'ajudar, perquè nosaltres no ho sé, però rumia-t'ho, Xavier, perquè l'hem de fer grossa.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem és tota una carta d'amistat als nostres companys de classe. Ara, quan el sentiu, segur que us farà recordar com són cadascun d'elles i d'ells.
4: Hola, sóc la Maria Cabezuela Costa. El poema que he escollit es diu Els nens de la meva classe i ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el títol. Els nens de la meva classe. La meva amiga Elena és una bona nena i en Frederic és el meu millor amic. La Ramona també és prou bona minyona. I la Carlota, ah, quina xicota la Carlota. Però la Carla no hi ha per on agafar-la. I no us dic d'en Ricard, que en té ben fart. La Camila vol seure sempre a primera fila. Amb l'Eduard, que no es despenja de gaire alt. I de fet s'estimaria més ser a la darrera fila, perquè la mestra l'ha pres per cap d'esquila. El preferit de la mestra és en Silvestre, però a mi al costat de l'Arnau em sembla un babau. La Raquel de Benita no en té un pèl, però el que és el seu bessó Rafel és més pinxó que un coronel. L'Oriol només sap jugar a futbol i l'Anna a la gallina policana. La Marina vol ser una dama fina i en Valentí s'entrena per despatxir. En Mohamed no ha vist mai un abet. L'Adrià és d'allò que no hi ha, però el que és la Judit tampoc és mama al dit. El Jordi vol tocar el clavicordi i en Martí ja esgarrapa el violí. La Rosa és flasca com una mala cosa i la Laura no surt al pati per no caure. En Salvador té mans de boxeador i estomaca en Joan, que sembla molt més gran. La Laia és una bona paia, però es fa amb la Mireia, que té molt mala gèria. La Caterina sempre és redrina perquè el Montserrat l'ha mossegat. I en Llorenç sempre ha de ser diferent dels altres nens. I jo... doncs jo... jo m'ho miro tot com si no fos prou de debò. Miquel Desclot.
3: Quin poema més entretingut, Aixa. Moltíssimes gràcies per recitar-lo amb tanta estima. L'estima per la teva classe. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.

0: una expressió que en japonès significa que tot flueix.
1: Les nostres receptes on a tu encantaran, els peluts i els felins perquè són boníssimes, i a tu perquè tenim cura de tots els ingredients naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per a gossos i gats.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'incendi de la Gironda és un dels més grans registrats mai a França. Hi ha tres persones detingudes acusades d'haver provocat els focs. Són dos treballadors d'un restaurant de 19 i 21 anys i un altre home de 33 que la policia va arrestar per calar foc deliberadament a uns arbusts.

0: Quedó bien rápido.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
5: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
6: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
7: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
8: Si lo teu és el silenci.
9: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
10: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
11: Radio Vila Sacra!
10: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
11: Radio Vila Sacra!
10: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
12: Perquè ho tinguin en compte.
13: Amb la col·laboració de BN Group.
14: Imagina, crea, sorprèn-te.
15: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
16: Avui

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: La calor encara força controlada, però comença a apretar una mica més. Una xifra podria arribar als 35 i s'enfilarà més dimarts, ja amb valors màxims on pugin més, poden arribar als 37 o 38 a Ponent, interior de la Conca de l'Ebre, i a partir de dimecres podríem viure un nou episodi de calor extrema, amb temperatures que es poden disparar, sobretot a comarques d'interior. Podríem patir a partir de dimecres i dijous una nova onada de calor. Això encara falta per confirmar. Seria la quarta de l'estiu.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
13: Bonpreu i Esclat.
14: Quina calor. Vens a l'aigua?
15: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
14: Ja, això passa.
16: Ràdio Vila-sacra.
17: On les cançons lliguen amb la història.
18: Tens por fàcilment, tu? Què et fa més por? La inseguretat, solitud, perdre la feina, una pel·lícula de por. ¿Recuerdas el título de alguna película de por?

0: por l'amor? Creus que hi ha alguna cosa més després de la mort?
1: Home.

millor o pitjor. Però sempre senzillament, sempre cordialment, sempre sincerament. Amb amistat, amb carinyo, amb amor, amb passió. Sempre mirant-te directament als ulls, com ha de ser. Sempre mirant directament els teus ulls, preciosos, tendres. Els teus ulls, siguin negres, siguin blaus, siguin marrons o grisos, fins i tot a tus ojos.

0: informació, música, entreteniment.
1: L'estiu està bé.
2: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vila-sacra?
3: Què?
1: Està molt millor.
3: Molt.
4: De Catalunya al món.
5: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: com un bombo.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: Atenció al Festa Festa.
6: El programa dels diumenges a la una del migdia.
7: Festa Festa.
5: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
7: Festa Festa.
8: Amb Amadeu Carbó.

0: I parlant d'emocions.
1: 4.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico de Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
5: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
6: Doncs això i així de clar.
7: Des de Girona.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 76.
3: Punt cultural.
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
5: Avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
6: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
5: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
6: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
5: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fies. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i a establir una relació d'amistat.
6: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
5: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar!
7: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant. Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Optimisme moderat entre els productors de poma i pera de Catalunya. La collita d'enguany recupera xifres bones, amb poma puja un 9% i amb pera, tot i que baixa un 5%, supera les 100.000 tones, tot plegat, mentre guanyen mercat les varietats noves. Joana Cendra.
2: Fruita que necessiti menys fred a l'hivern, menys aigua de rec i suporti millor la calor. És cap on s'enfoca el sector de la fruita de llavor, la poma i la pera, per millorar la productivitat de cada arbre. Aquestes noves varietats, que de moment agraden als mercats, i el fet que enguany la climatologia sigui benèvola, permet als productors ser moderadament optimistes. Manel Simón, director general d'Afrucat.
3: Per un any, la climatologia ens ajudi o no ens penalitzi a la nostra capacitat productiva, d'acord? Per tant, és un any que no han hagut granissades, de calamarsades, de gelades ni de sequera. Tenim aigua, no han hagut grans afectacions, per tant, això es tradueix en una producció normal.
2: Així les coses, en poma es colliran 289.500 tones, un 5% més que l'any passat, mentre que en pera se superen les 101.000 tones amb una baixada del 5% de producció.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
8: Oh! Ole!
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
9: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
10: Compartint emocions.
11: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: torna a connectar amb la vida.
1: Molt bon dia. Ens posem al dia del que hi ha, del que tenim, del que vivim, del que coneixem i ho fem ben juntets i ben arreplegadets, perquè tot aquell

0: En aquí, a casa vostra, avui al matí us tenim ja preparadet el xocolata, els xurros, els croissanets, les ensaïmadetes, els melindros, els carquinyolis, les magdalenes de la Maria de Vilatenim, que ja sabeu que, a part d'unes coques, que són fora de sèrie, fa unes magdalenes. Oh, quines magdalenes! Per tant, família, la cadireta neta i polida, el davantalet jo ja el tinc posadet per servir-vos un altre dia més. I estem ben disposats, tots ben preparats, perquè avui ni millor ni pitjor, evidentment, diferent. No sé si s'assossu. Si ens vols acompanyar, ho pots fer. Amb la tranquil·litat que ens caracteritza, amb la pau, amb la cordialitat, amb l'amor, amb la tolerància, amb l'amistat, amb el sentit de l'humor, una mica d'això, una mica d'allò, una mica de pebre, una mica de sal, una mica de mandonguilles, una mica d'espaguetis, una mica de l'alegligli, una mica de lligui-llogó. Amb tot allò que ja sabeu, ens agrada, que compartim i que vivim sentint. No, si és que estic fet un poeta, tu. Que tu dius, no, és que a mi això no m'agrada. Dial, el dial, n'hi ha per parar un tren d'emissores. Vinga, no perdis el temps, home, i busca allò que t'agrada, que nosaltres ho tenim ben clar.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.

dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada, del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.

0: 012. La millor resposta.
1: Raïm de Xile, plàtans de Costa d'Ivori, quin gust de Nova Zelanda.
2: Què passa?
1: Que no has sentit a parlar dels productes de proximitat.
0: Els productes de proximitat són garantia de qualitat i, a més, donen feina al territori, lluiten contra la despoblació i són beneficiosos per al medi ambient. El consum d'aquests productes representa un estalvi important per la nostra butxaca i, alhora, també contribueix a la butxaca del país, ja que el sector agroalimentari és el primer sector de l'economia catalana.
2: Té una olor, no?
1: És que és de proximitat.
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Què?
2: Ves quina cosa.
3: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Dilluns a les 11 de la nit. Ràdio Vila-sacra.
5: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu,
2: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bludo.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, comença la setmana amb un temps que ha de ser força tranquil. Igualment sí que hem despertat amb alguns núvols baixos, que són un palet més presents quan més cap al sud, aproximadament del riu Ter cap al sud. Aquests núvols estan sent un palet més freqüents, però no són gaire destacables, i a més, gran part d'aquestes nuvolades s'acabaran desfent. Independentment, està bufant un palet de tramuntana cap a l'Alt Empordà, per exemple. Això fa que hi hagi un palet de remenada marítima. Ja diem que la situació més aviat acabarà sent tranquil·la, gran part d'aquest dilluns. Aquesta tarda alguna nuvolada tornarà a aparèixer bàsicament entre el Ripollès i la Garrotxa, en aquestes muntanyes a cavall de la serralada transversal i el Pirineu, però no acabaran deixant ruixats aquests nuvolots. I la temperatura, que acabarà sent força càlida, força agradable, però no pas amb una calor molt intensa. De moment passarem poc dels 30-32 graus, per exemple, cap al Gironès o la Baixa Garrotxa, que és on més calor farà. N'estem pendents a la xarxa?
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu i esclat.
15: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
16: Compartint emocions.
17: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
18: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
17: Ah, màquina!
1: mira.
18: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
19: Sona bé.
20: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
21: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
22: Busques inspiració?
23: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.

0: But of the tree of life, I just picked me a plum.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
3: Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
4: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
5: Gent Ràdio Vila-seca.
6: I parlant d'emocions.
1: 88.

0: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: I parlant d'emocions...
3: 91. Sopar popular Vila Sacra. Estiu 2026.
4: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus, adults, 17 euros. Menors entre 5 i 12 anys, 11 euros. Menú, amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres, pa, aigua i vi... Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: Miris on miris, hi som. A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.
4: Ràdio Vilassar.

0: Tu com estàs?
1: Jo no sé res.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: La Costa Brava més brava. Viure a la Costa Brava, gaudir de les seves platges, de la muntanya, de la seva gastronomia, del seu exquisit zel i de persones plenes de vida, et regala una millor vida. Per mi, el millor de tots els passejos de ronda. Amb el seu tutú a sobre de la terra empordanesa que l'acompanya des del mar i des del cel, imatges i passos de vall que es poden veure de prop, de lluny, a ull d'ocell, per gaudir i tornar a gaudir d'ella, del seu art i d'un escenari únic que tenim el privilegi de tenir a l'abast sense que baixi mai el taló. Representa la nostra costa més brava, aquella que es manté al llarg del temps fidel al seu esperit lliure, aquella que recolza en la força de sa majestat tramuntana i ens ensenya que per ser braus no és suficient viure a la Costa Brava. Per ser brau, per ser brava, s'ha de mostrar el que més estimes estimant-ho.
6: Aquest missatge és per les persones que creieu que la música, el cinema, els llibres, els viatges o el teatre són més que un entreteniment. Pels que penseu que el valor de la cultura és més que el preu d'una entrada i pels que esteu convençuts que amb la cultura sempre rep més del que es paga. Aquest missatge és per aquelles persones que feu de la cultura una font de felicitat. A tots vosaltres, benvinguts a la cultura. Benvinguts al club.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: El club de cultura.
8: Que bo!

0: Uno, dos, un, dos, tres.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones? Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?
3: Un viatge en el temps.
4: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
5: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
4: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En amonestat, el bomber de Lloret de Mar que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dona sí, però no a qualsevol preu.
2: Notícies en xarxa.

0: La música de la teva vida.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
2: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
1: Uneix-te al programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
0: Renfe, el teu tren.
2: Però que maca, que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, comença la setmana amb un temps que ha de ser força tranquil. Igualment sí que hem despertat amb alguns núvols baixos, que són un palet més presents quan més cap al sud, aproximadament del riu Ter cap al sud. Aquests núvols estan sent un palet més freqüents, però no són gaire destacables, i a més, gran part d'aquestes nuvolades s'acabaran desfent. Independentment, està bufant un palet de tramuntana cap a l'Alt Empordà, per exemple. Això fa que hi hagi un palet de remenada marítima. Ja diem que la situació més aviat acabarà sent tranquil·la, gran part d'aquest dilluns. Aquesta tarda alguna nuvolada tornarà a aparèixer bàsicament entre el Ripollès i la Garrotxa, en aquestes muntanyes a cavall de la serralada transversal i el Pirineu, però no acabaran deixant ruixats aquests nuvolots. I la temperatura, que acabarà sent força càlida, força agradable, però no pas amb una calor molt intensa. De moment passarem poc dels 30-32 graus, per exemple, cap al Gironès o la Baixa Garrotxa, que és on més calor farà. N'estem pendents a la xarxa?
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu i esclat.
15: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
16: Compartint emocions.
17: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
18: I parlant d'emocions.
19: 79.
20: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
1: preferits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Que ens agrada la poesia, ja ho sabem, però us agrada també el suc de taronja?
19: Hola, me'n dic Joel Parrera Jarabó. El poema que he llegit se diu Suc de taronja i l'escriptor se diu Lola Cases. I he llegit aquest poema perquè m'agrada el suc de taronja. Suc de taronja, del cor de l'esperit, del cor la fruta fresca, et lleva tot l'esperit per omplir de vitamines i el cos encara dormit.
14: Moltíssimes gràcies, Joel. Aquest poema ens fa recordar el sabor de les taronges ben exprimides. Que bones! Fins al proper embaladits. Adeu!
19: Adeu, embaladits!

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-muga.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
5: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
6: Vinga, som-hi!
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Gràcies a les llenties, tindràs energia tots els dies.
9: Deixa un missatge.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
12: Sigues intel·ligent.
13: Fer volar la imaginació.
14: Sí. Eternament.
15: L'opció dels que en saben.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions.
1: 95.
2: Jo vaig fent xup-xup, xup-xup.
3: La seva salut li preocupa molt? Normal o poc?
4: Normal.
3: Creu vostè que la majoria de les persones es preocupen de la seva salut?
4: Dona, si tu et trobes bé, si et trobes bé no hi penses amb la salut. Ara, quan comences a trobar-te malament, llavors sí que et preocupes. Vas al metge, aviam què passa, perquè, esclar, és millor trobar-ho més aviat que pas que després vingui una cosa més dolenta, eh? Això jo trobo, almenys és el meu pensament, és la meva manera de pensar.
3: Vostè fuma? Vostè beu alcohol?
4: Ni fumo, ni bec, ni res de tot això. I faig gimnàs, ioga, i avui hem anat a ballar, que també ens ensenyen a ballar. El xa-xa-xa, el country, la batuca i el Madison. Tots aquests els de ser.
3: Molt maco. I, per últim, salut, diners o amor? Tria una.
4: Salut, principalment salut.

0: Deia una persona de les de l'enquesta que potser et preocupes de la salut quan la trobes a faltar. Albert.
1: Això és el que normalment doncs, fa tothom i no tindria que ser així. Abans he esmenat doncs, que no tenim possiblement una correcta educació davant de la salut i que faci, que previngui que el cos estigui doncs, en condicions de que no hagi d'estar malalt. I de tots els que abans he dit que tinc doncs, en aquí informació, coincideixen sent tan disparatadament o no, diversos, més que disparatadament, doncs són diversos, en coincidir de que hi han quatre punts essencials per la salut i que el mal està en el menjar inadequadament, o sigui, no mengem d'una forma adequada. Llavors, que fixa't, diuen l'estat d'ànim, o sigui, el disposar doncs, d'un bon humor, de ser positius davant de les coses, això es veu que té una influència molt gran amb la nostra salut. Després, el no fer exercici físic, eh? Hem de fer exercici físic, ja veureu que n'hi ha un que inclús diu quant de temps l'hem d'estar fent, i estan tots d'acord amb que tot això respon de quina manera nosaltres, amb el nostre pensament, decidim o no decidim les coses. O sigui que ens equivoquem amb les nostres decisions.
0: A vegades ens equivoquem fins i tot amb tonteries i equivocar-se és d'humans, no?
1: Equivocar-se és d'humans, però és allò de què ho provem. Diu, va, això ja sé que em farà mal, però vinga, en una miqueta, que potser no passa res, i ja està, ja hi som, no? I després d'una miqueta, en ve una miqueta més, i no ens en donem compte i hem caigut amb allò de què, si haguéssim pensat abans de fer-ho, mira, vinga, va, comencem pel primer. Vinga, en aquí, que ja el vaig citar una vegada, és el metge del Dalai Lama. Diu que hi ha tres coses que hem de tenir molt clares.
0: A veure.
1: L'abús, el mal ús i la carència.
0: L'abús?
1: Sí, abusar d'una cosa, el mal ús, o sigui, no utilitzar-la bé, i que ens faci falta, la carència. Diu que abans de menjar, fixa't tu, diu que hem de pensar si aquest aliment és el que necessites, si aquest aliment és la necessària quantitat de lo que tu necessites. O sigui, fixa't tu que si et féssim tots això, diu que inclús diu que no s'ha de pensar massa, eh? Diu, hem de tenir molt en compte aquest director que és la nostra ment i està sempre pensant que equivocant-se causa greus problemes en el nostre organisme. Ell assegura que la nostra malaltia està en la ment. Està amb el desig, amb desitjar desmesuradament les coses, amb l'enfadar-se, amb l'estar irritat i amb el confondre. Que és allò de que hem dit ja, que vinguen. Sembla que sí, però jo li diré que no. I a veure si passa. No. O sigui, no ens hem de deixar confondre, perquè si estem atents amb el que ens va bé o no ens va bé, ja som suficientment adults i grans per saber-ho.
0: Enfadar-se perjudica seriament la salut?
1: Però molt, molt, molt, molt, molt greument. O sigui, això ho diu doncs, el metge del Dalai Lama, que, com sabem, doncs, són metges místics, són metges que tenen molt que veure amb l'esperit, que cosa que la medicina actual cada vegada va parar més i va donar més raó en aquests coneixements tan antics de la medicina, que contempla més l'estat anímic de la persona que pràcticament lo físic. O sigui, consideren sempre ells que l'estat anímic és el que llavors originarà doncs, una deficiència o una malaltia o perjudicarà a lo físic. O sigui, que tot comença amb un estat anímic i bé, aquí tenim neurobiòlegs, aquí tenim tots, que llavors van donant la raó a aquest senyor que, en fi,

0: que farà pocs anys consideraríem doncs una cosa una miqueta així com màgica, allunyada de lo que, del poder miraculós de l'aspirina, que avui es posa en dubte aquest poder, eh?
1: Es posa en dubte el poder de l'aspirina.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. O sigui, abans de l'aspirina poder havíem d'arreglar altres coses. I llavors no feia falta l'aspirina, evidentment.
1: Home, és que l'aspirina, molta aspirina.
0: Sí, no, no, no, vol dir que ens podem enfadar, ens podem irritar, ja ens fotrem una aspirina, no? O sigui, doncs, si evitem enfadar-nos, si evitem irritar-nos, doncs l'aspirina tindria que tancar. La casa Bayer estaria avui en dia a la bancarrota.
1: Entenc, potser, que si controléssim millor el nostre cervell i els nostres sentiments, no caldrien tants medicaments?
0: Asseguren tots aquests científics d'última generació doncs que efectivament és així, no faríem falta.
1: Carai,
0: Xavi,
1: en saben aquest?
0: Oh, no és que en saben, és que estan dando en la diana. Jo crec que és això, sí, jo crec que és això.
1: Carai. Doncs a no enfadar-se, família. Nosaltres no ens enfadem. Evidentment que no ens enfadem. Per què? Perquè estem en el xou. Quin xou? El xou de la Xandi Xou.
2: El xou de la Xandi Xou.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
5: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
6: Escolta.
7: I aquí, pues, hace la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
8: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
9: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

Si creus que tens un problema relacionat amb sorolls, olors, animals, obres, impagaments, gestió de comunitat, familiars, escolars o conflictes de convivència o civisme, pots adreçar-te al Servei de Mediació Ciutadana. Els professionals de Servei de Mediació i Gestió de Conflictes us poden ajudar a resoldre problemàtiques que es puguin generar entre el veïnat, entitats, família o desavinences en les relacions personals, entre d'altres. Les persones expertes en la gestió de conflictes t'ajudaran de manera gratuïta a resoldre'ls.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Quina és la feina més agraïda? Pilot d'avió, perquè se't passa el temps volant.

0: Tens 30 segons per imaginar.
1: Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. Què necessites?
2: Amb tanta tonteria informativa, necessito la millor sensació, si et plau.
1: La millor sensació és Ràdio Vila-sacra. I nota competència.
2: Ah.
0: Imaginem-nos.

0: sabies que...
1: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar empeses cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat. Però en realitat, la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement, la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.
2: Yeah, yeah. Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: música, entreteniment.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
2: Proximitat,
3: participació,
2: educació,
3: informació,
2: connexió,
3: companyia,
2: cultura.
4: Escolta, què celebrem?
5: M'encanta la festa!
4: I què celebrem?
5: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Heroi Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
6: Empúria Brava, quan passis per davant...
7: Mira, para,
6: para! Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
8: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars... Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
6: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
0: Avancem junts.
9: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestrànsit.gencat.cat.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: ciclistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Hola, macos. Jo em va passar una cosa. Em va cridar que em presentés amb el director de la Caixa. Vaig presentar allà i a veure si volia invertir amb la Bankia i tot això. I ja dic jo, no. Ah, diu, home, diu, jo també ja n'he posat i molta gent com vostè també ja els posa, que aquí que allà, dic, miri. Dic, primer, que no els pots treure fins, em sembla que va dir, uns 5 anys, em sembla. Dic, i escolti, i m'ha vist vostè a mi, dic, amb l'edat que tinc, ah, dic que poder, al cap de 5 anys podria ser morta i que no poder treure diners si els necessito. M'entens? Dic que així és, que es queda tal com està. No vull saber res de la Bankia. Ah, i diu, home, no el faci així. No. Dic, no. I jo tinc assumit tot això. Dic que això de la Bankia no m'interessa. Ah, i així es van quedar. No, perquè això ja... És una cosa que ja tenen... Volen tenir els diners i que no els toquis, m'entén? Ah, i escolta'm, i amb l'edat que tinc, i diu, oh, dic que jo si necessito, que si necessito diners per alguna cosa grossa, el que sigui, dic, i llavors no els puc treure, dic, no senyor, no. Dic, ja estic bé com estic. Això ja, perquè jo els tinc a plaç fixa, però per un any. I els pots treure sempre que vulguis, però llavors ja tens de pagar un tant, m'entens? Si els treus abans de l'hora. Dic que si és que s'ha acabat aquí. Bueno, senyora, bueno, doncs au, passi bé. Perquè resulta que el director que havia abans era molt amic nostre i en va fer molts de favors i era, bueno, era com si fos de casa. I ara ja l'han prejubilat i n'hi han posat un de jove. I s'ha acabat. I així es va acabar. Per què no? Vale.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Ei, truqueu.
6: Agafa el telèfon i truca.
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
8: Tanca els ulls.
9: Te'n recordes,
10: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
2: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
3: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
2: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
4: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
2: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
7: Programació.
8: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
8: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
8: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
9: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
10: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
0: Seleccions musicals per emportar-se.

Pilar, la cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Pilar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu de la bombona de butà s'encareix gairebé un 16% fins a arribar a un preu màxim de 17,83 euros. La revisió té un caràcter bimestral i l'augment està directament vinculat a la fi de la reducció de l'IVA i també a la pujada de preus dels transports. Tot i això, cal recordar que l'alça o el descens està limitat abans d'impostos al 5%. És un preu que s'estableix a partir del cost de la matèria primera, la comercialització i els possibles desajustos.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: Mira que bé.
1: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
2: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
3: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
2: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat.
5: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
6: Les empreses de l'Alt Empordà busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se. Càritas ha reforçat el seu servei jurídic per tramitar prop de 400 expedients, una via que permetrà a moltes persones accedir a feines en sectors amb manca de mà d'obra. La memòria de Càritas del 2025 constata un augment del 38% en els itineraris d'inserció laboral i un increment del 22% de les persones ateses pel programa Sense Llar. Girona, a la cua de Catalunya en producció d'energies renovables. Les comarques gironines no tenen cap parc eòlic i registren la producció més baixa en solar fotovoltaica i hidroelèctrica del conjunt de Catalunya. Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana. Un individu demana col·laboració econòmica per participar en una suposada revista de la Guàrdia Urbana de Figueres. Si encara t'estafen, has d'escoltar Més Ràdio Vila-sacra, on informem el detall de com evitar.
5: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprèn.
2: Avui...
3: Sí?
4: Jo!
5: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
6: Mai estaràs sola.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Hola, bon dia. Mira, jo voldria parlar de l'estremoni. Jo vull dir que en el Facebook meu he penjat una cosa del periòdico. Llavors hi ha un vídeo que parla, no sé, parla un pagès de Lleida, que allà es veu que és horrible l'herba d'aquesta que hi ha i el que estan fent els nois, bueno, nois, el jovent. I llavors diu que aquesta herba no es pot erradicar, no, és una mala herba, no sé, com una mala herba. I diu que la llavor, estant a terra, dura 8 anys, que pot tornar a sortir, que no ho poden treure, estan desesperats perquè se'ls posen als camps i tot. En el camp ja deien els avis i aquesta planta ni la toqueu. I jo recordo de petita que hi havia unes plantes que quan les tallaves, no era aquesta, que és que no sé com se diu ara, i us ho poseu a la boca, que això és vereno, esclar, i ningú la tocava perquè quan jo era petita es anava al camp a buscar menjar pels conills i aquella planta no es podia donar als conills perquè si se'ls donava aquella planta es matava. Vull dir, que ja sabien que aquesta mala herba era dolenta, doncs poder algú ho va sentir i va pensar, bueno, a veure què passa, i ho devia provar. Però és que això n'hi ha a pertot. Llavors, què passarà aquí amb tot això? Si mireu això, aquest vídeo que he penjat en el Facebook, hi ha un vídeo d'un pagès i llavors un altre senyor. Van morir 2 nois, però es veu que col·locats, molts, queden molt col·locats. Val.
6: Deixa un missatge.
9: Ràdio Vila-sacra.

Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda s'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. Laura Bertran.
2: 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar a aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
3: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
2: Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
7: I pim-pam, eh?

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Per saber i sentir.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Padre y mano, ya será fan, que corte justo, no sé lo que es. Padre y mano, ya será fan, o sea, yo acabo de ir de una discoteca y no sé bien lo que es.
5: Un ciudadano ejemplar.
4: Y... Vale, pero el comercio justo, ¿qué es comercio justo? O sea, ¿qué es la justicia?
6: Parece importante que haya comercio justo.
4: Es que no sé lo que es. Es que qué es justicia.
7: Ha puesto hasta las trancas.
4: Claro, es que estamos en la justicia está en movimiento, pero la palabra justo es muy relativa, porque está en movimiento la justicia.
8: No te entendí.
4: Vamos, comercio justo, sí, me parece bien tal cual, comercio justo tal, muy bonito tal.
9: Me da igual.
4: O sea, oh, yo me haría camisetas que ponía comercio justo tal, me parece bien tal cual, comercio justo tal, muy bonito tal. Ah, que, otra pregunta.
10: Bueno, un whisky a dormir.
11: I parlant d'emocions.
12: 89.
13: Les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de convivir amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
14: És Ràdio Vila-sacra.
15: Coneixement i companyia. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
16: Parcs de llegenda.
17: Al Parc de la Serralada Litoral, entre la Conca del Besòs i la Riera d'Argentona, es pot gaudir d'una biodiversitat i patrimoni històric divers i abundant. Tindrà alguna cosa a veure la protagonista de la nostra llegenda d'avui? La bruixa de la Pinta d'Or. Diu la llegenda que els senyors del clima, uns bruixots maleïts amb poders sobrenaturals, feien el que volien amb el temps. Un cel blau amb un sol brillant el convertien en un de fosc com la nit, d'on començaven a caure gotes enormes. Finalment, una gran tempesta provocava rierades que s'ho emportaven tot. El Toni Marí, responsable del Centre de Documentació del Parc, després de molts anys acompanyant i fent visites guiades al parc, ens pot parlar de tot el que té a veure amb el parc i la seva llegenda. Benvingut, Toni.
18: Gràcies.
17: Toni, aviat coneixerem una mica més de la bruixa quan escoltem la llegenda completa, i és un personatge de llegenda que normalment identifiquem amb un ésser dolent. Però en aquest cas, com ara veurem, parlem d'una bruixa bona. Per què?
18: A veure, com ben dius tu, és un tema de llegenda. La llegenda es caracteritza perquè sempre hi ha algú de veritat, no? Llavors, les bruixes, com qualsevol ser, poden ser dolentes o bones. Tot depèn de com es miren o tot depèn de com actuen. En aquest cas, la llegenda nostra, de Serralada Litoral, respecte a aquesta bruixa, té unes actuacions bones perquè intenta protegir a la gent i a l'entorn de la serralada.
17: Hem parlat de les bruixes, però en aquesta llegenda també hi tenim els bruixots, que són els antagonistes de la llegenda. Què representen aquests bruixots?
18: A veure, el bruixot és la versió masculina de la bruixa. En un principi és bastant semblant a el que fa una bruixa. El que passa és que la idiosincràsia del sexe fa que els bruixots actuïn d'una manera diferent respecte a la bruixa. La bruixa sempre és més solitària, sempre és ella sola, amb un entorn més natural. El bruixot intenta sempre actuar en un entorn més de grup i sent una mica més egoista que la bruixa. Per això es podria parlar molt. El que passa és que bruixot i bruixa són aquests éssers que estan sempre en contacte amb la natura i que, com la coneixen, la saben interpretar. cosa que molta gent, per exemple, tots aquests urbanites o gent que vivia en villes o en ciutats, pues no, havien perdut aquest instint, i quan apareixia algú com ells, pues, bueno, deien que això, que eren certs que del mal, i ja està. Era la manera de traduir la seva frustració i la seva inoperància cultural, com dic jo.
3: I per què les bruixes són personatges tan importants en contes i llegendes, no només aquí de la Serralada, sinó de tot el món?
18: Primer, perquè té la característica que, si comparem les mitologies de tot el món, la bruixa, bruixot, sempre apareixen a totes. O sigui, és una característica de totes les llegendes mundials. La bruixa seria com la canalitzadora de les forces de la natura, i que, com tot, pot canalitzar-ho cap a un cantó o cap a un altre. I abans, la seva importància ve donat per això, no? De que és la gran canalitzadora de les forces de la natura, i clar, depèn de qui ho explica, et dirà una cosa o et dirà una altra.
3: Clar, ara que deies això, força canalitzadora. És habitual, per tant, que la bruixeria estigui relacionada amb supersticions sobre climatologia, sobre fauna, sobre flora...
18: A veure, la superstició és el previ a la ciència. El que ara entenem com a ciència, fa uns segles, era supersticions, era bruixeria. Aleshores, és que una bruixa sigui capaç d'interpretar el temps i pugui ser capaç de dir-li que d'aquí 15 dies hi haurà una tormenta, bueno, ara ho sabem perquè hi ha una sèrie d'indicis que ens permeten veure això, ja siguin a través d'un mapa o a través de mirar el cel. Clar, fa un temps, qualsevol persona que deia això era declarada bruixa, perquè, clar, com podia saber això, no? Bàsicament, les bruixes estan identificades amb aquelles persones que vivien sempre en un entorn natural, que es fixaven molt en aquest entorn i que entenien aquest entorn, amb el qual que, si tu cada dia t'hi vas fixant amb aquests canvis, acabes aprenent cap a on va el temps, per exemple.
17: Una jove n'havia patit les conseqüències, ja que una gran riuada va arrossegar els seus pares i el seu xicot. Es va quedar sola en aquest món. I la seva tieta, que era bruixa, en veure-la tan afligida, li va transmetre els poders que tenia. Amb aquesta pinta d'or podràs foragitar les tempestes i protegir la gent d'aquestes contrades. La noia va guardar el tresor a la cova que hi ha sota el Mont Cabré, i des de llavors es diu que en aquella balma hi ha alguna força màgica que allunya les tempestes.
3: I de quina manera la llegenda té una influència real, entre cometes, no?, en la climatologia i en el paisatge de la Serralada Litoral?
18: A veure, la climatologia a la Serralada Litoral és molt important perquè no tenim que oblidar que tenim el tema de les rieres. A veure, les rierades existien. En un moment determinat, la pluja començava a pujar d'intensitat, que hi ha molta aigua i baixava molta aigua per les riades i anaven directament al mar. Tinguem una mica clar com és la serralada amb el nostre entorn. Si mirem cap a Maresme, de seguida baixa cap a la costa, és molt empinat. En canvi, cap al cantó Vallès és molt més suau, el qual li permet que l'aigua baixi més lentament, i inclús poden formar, gràcies a que és una zona més humida, doncs zones constants d'aigua. En canvi, al Maresme no. Clar, les tormentes eren molt intenses i molt curtes, i és el que sempre ens ha caracteritzat allà al Maresme. Clar, tota aquesta força de cop a la gent li espantava, i abans sempre ho acaben interpretant com que eren les forces del mal. Si, per exemple, anem a la zona de Montcabré, tot el que són els pescadors i tots els agricultors, bueno, van fer una construcció d'una creu que està actualment a Montcabré per protegir-se d'aquest entorn, i apel·làvem alguna vegada a la bruixa o a les dones bones que ajudessin a que les tormentes fossin més lleus, però ve donat per això, per la idiosincràsia climàtica que té el Maresme, que en un moment determinat les riades poden ser tan fortes que són capaços d'empuntar-se tot el que trobin per davant.
3: Toni, aquesta llegenda ens parla de com un ésser mitològic pot domesticar la natura. Quina conclusió en treus, o quina lliçó en podem extreure d'aquesta llegenda?
18: A veure, la conclusió és que no és que pugui domesticar a la natura. El que sí que fan les bruixes, els bruixots i tota aquesta gent que viu en comunió amb aquesta natura és que poden interpretar-la i poden saber quan va cap a un cantó i quan va per un altre. O sigui, poden tenir temps de les seves reaccions en forma de temps, en forma de les migracions dels animals, de quan surten les plantes, de quan poden recollir els fruits. Tota aquesta saviesa és el que ells han après. I abans, què fan? Pues, no és manipular, sinó és conèixer, i se n'aprofiten d'aquesta saviesa.
3: Toni, les bruixes, no?, interpreten la climatologia i el temps, i tu has ajudat a interpretar avui aquesta llegenda sobre bruixes, que han estat sempre el nostre imaginari ple de contes, de llegendes, que potser no sempre han estat bones, com sí que ho són en aquesta llegenda, però és que sobre n'hi ha que també es pentinen. I ara, de cop, em ve al cap una rondalla. Segur que a tots nosaltres estem pensant en una cançó. Tanquem els ulls i vivim i sentim la màgia d'aquest parc de llegenda. Parc de la Serralada Litoral.
16: Has escoltat el podcast de Parcs de Llegenda.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fes volar la imaginació.
4: Sí. Eternament.
5: Ai. L'opció dels que en saben.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants, amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victòria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes dels mesos de juliol i agost a les 7 de la tarda hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.
2: És Ràdio Vila-sacra.
3: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
4: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
5: Cors que veuen art a l'instant.
6: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
7: Visita l'Alt Empordà!
8: Esperit Empordà.
9: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
10: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
9: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
10: Truca'ns al 93-266-6100, 93-266-6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
9: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: L'estiu està bé.
3: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vila-sacra?
2: Què? Està molt millor.
4: Molt.
5: De Catalunya al món.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys perquè va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ho publica el diari digital elnacional.cat, que també detalla que l'agressor va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. El mateix digital explica que es dona el cas que el juny de fa 2 anys un altre jutge també va dictaminar que aquest nen havia de tornar amb el seu pare després que l'administració catalana hagués retirat la tutela a la família. La magistrada ho va considerar no justificat i li va retornar la custòdia al pare.
4: Continuem.

esperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

0: Quan estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trista.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Iepa.
3: Molt bé, no?
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La ràdio de Vilasacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.
4: La línia d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: show dalle Candy Show.
1: Tu perdràs.
2: Els diners donen la felicitat? Quines coses series tu capaç de fer per diners? Avui en dia tot es pot fer per diners? Tenim un preu establert les persones? Pots pensar, per exemple, tres coses que tu mai faries per diners? Albert, què tal?
3: Estupendament bé. Un altre dia
2: ets pijo, tu?
3: Digue'm.
2: Tu ets pijo?
3: Radicalment, no.
2: No, m'alegro.
3: Jo encara me n'alegro més que tu, mira, Xavi.
2: Creus que els diners fan la felicitat, tu, personalment?
3: No.
2: No.
3: No.
2: Ajuden?
3: Són, amb la seva mesura, necessaris. Però això, només això, necessaris.
2: Només això.
3: Només això.
2: Necessaris.
3: Només això.
2: Tu faries qualsevol cosa per diners?
3: No he fet mai qualsevol cosa. He fet coses molt concretes per diners.
2: Tres coses que tu no faries mai per diners.
3: Canviar el meu esperit.
2: Canvia el teu esperit. A veure, sí. M'ho pots aclarir una mica millor?
3: El meu esperit és allò que un sent, allò que un estima, allò que un li agrada. O sigui, no faria una cosa desagradable pels diners.
2: Una cosa que pogués fer amb unes altres persones, per exemple.
3: I en a mi mateix, per suposadament.
2: I en a tu mateix.
3: Sí, sí.
2: Em posaries despullat a la portada d'interviu per diners?
3: Per mi això d'estar despullat o vestit no té una importància molt acusada.
2: Jo t'ho diré, jo sí que ho faria per diners. Per molts diners, eh?
3: Possiblement.
2: Per exemple, també, doncs sí. Amb 3.000 euros, jo... Sí, home.
3: Sí. A més, hasta em faria gràcia veure'm allà, no? Sí. Quina cosa, perquè normalment, doncs, no sé, almenys jo no...
2: Tu, a l'hora de cantar, cantes gratis, no?

0: había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Jo d'això no serà.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador, Guiomig, Dalí.org.
3: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: Alguns animals tenen la increïble habilitat de dormir amb sol la meitat del seu cervell, deixant l'altre hemisferi completament alerta. Aquest fenomen s'anomena somni unihemisfèric i es troba principalment en certs ocells i mamífers aquàtics com dofins, marsopes i foques. Aquesta adaptació els permet descansar mentre continuen vigilant depredadors o mantenint funcions essencials, com respirar en el cas dels mamífers marins. Per exemple, els dofins han de sortir a la superfície per respirar, ja que no tenen un sistema automàtic com els humans. Mentre un hemisferi del cervell dorm, l'altre roman actiu per controlar la respiració i detectar possibles amenaces. Els ocells migradors també usen aquest tipus de somni quan volen llargues distàncies. Poden dormir mantenint un ull obert i part del seu cervell despert per mantenir-se en formació i evitar perills. A més, estudis han demostrat que fins i tot els ànecs en un grup descansen així. Els que estan més a la vora dormen amb un ull obert per vigilar els depredadors, mentre que els que estan al centre dormen més profundament.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català.
2: Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
3: Do it!

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
0: 64.
3: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Dilluns a les 11 de la nit.
2: I parlant d'emocions.
0: 78.
5: Bé, no?
6: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: La xarxa de comunicació local.
3: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
2: Així és.
4: Què vols dir?
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Això sí.
7: És així i ja està.
8: Ui, quina joia que ve ara.
9: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Hola, em dic Martí Bordera i avui us explicaré un enigma. El meu oncle, que anava sense paraigües ni barret, es va trobar al mig un xàfec. La roba li va quedar xopa. Però tot i que portava el cap descobert, no es va mullar ni un pèl. Com ho explicaries?

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens ho explica la Valeria Obereda.
2: Editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
3: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
2: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocos que es va fer a principis de mes a Barcelona.
4: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
2: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
4: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar de mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs, perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, un Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
2: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.

0: El Partit Popular ha bloquejat un nou intent de fer que el català, el basc i el gallec es puguin parlar al Senat en les mateixes condicions que el Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El senador i mà dreta d'Ayuso, el PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha encendiat el debat quan s'ha referit així a l'ús de llengües cooficials.
2: Ni una elección de quienes se hacen los ofendiditos porque digamos que es una chorrada que 20 españoles utilicen pillanillo en una reunión.
1: La reacció dels senadors sobiranistes ha estat aixecada.

0: Estamos, como decimos en catalán, al cap del carrer.
1: A diferència del que passa al Congrés, des d'esta legislatura, a la Cambra Alta l'ús de llengües cooficials diferents del castellà es limita al debat d'emocions, els textos escrits i les reunions de presidents autonòmics.
2: El Partit Popular ha bloquejat un nou intent de fer que el català, el basc i el gallec es puguin parlar al Senat en les mateixes condicions que el Congrés.
3: Que és una xorrada que 20 espanyols utilitzen pinganillos en una reunió.
1: La reacció dels senadors sobiranistes ha estat aixecar-se i marxar.
3: Pues muy bien, váyase si quiere, cierre la puerta a salir.
4: Pensa, pensa.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans. Ràdio Vila-seca.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.

0: viatge en el temps.
1: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
2: Naila Martínez, My Nutritionist. Avui sí que se'm dibuixa una rialla i un somriure tan, tan geni, tan de veritat, tan, tan, tan. Què tal? Benvinguda.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Escolta, i avui hem de donar-li la, no, la benvinguda als mini nutris. Sí. Avui vens acompanyada.
3: Avui vinc acompanyada amb els meus jefazos.
2: Sí? Hola.
3: Què voleu dir? Hola.
4: Hola.
3: Amb la veu.
4: Hola.
2: Hola, com us dieu?
4: Jo, David. I jo, Luca.
2: I avui els jefazos, què? Ens parlareu de?
4: De les fruites d'estiu i algunes receptes.
2: Vinga. Doncs quines són les fruites d'estiu? Naila, t'han pres la feina.
3: M'han pres la feina.
4: Una nectarines, síndria, meló, prunes...
3: Molt bé.
4: I també el plàtan, però que és de sempre el plàtan.
3: És de temporada tot l'any,
4: sí.
3: No?
4: També,
3: no ho hem preparat, eh?
4: També de els préssics.
3: Els préssics?
4: El préssic aquell que és una mica aplastat.
3: El paraguaià, no?
4: Sí.
3: I ja està, no?
4: I ja
3: jo
4: està,
3: crec que
4: sí.
3: Ho
2: deu n'hi do, és
4: no, la papaya.
3: Ah, la papaya, però la papaya també és de temporada, no? És tropical, no és del nostre país.
4: Vale,
3: no?
4: Pues sí.
2: Vale, Déu-n'hi-do. I escolta, i de totes aquestes fruites teniu alguna preferida o...
4: Sí.
2: Sí?
4: Jo la nectarina.
2: La nectarina. I com t'agraden, David, que cruixeixin o que te regalimin per aquí de pels braços, diguéssim?
4: Pues
2: ben
4: que
2: madura.
4: Cruixeixin.
2: Ah, tu una mica que cruixessin, molt bé. I tu, Luca, de totes aquestes fruites...
5: La síndria.
2: La síndria. Que bona.
3: De quin color és la síndria?
5: Roig.
3: Oh, i està bona? Com està? Dolça o salada?
5: Dolça.
3: Ah.
2: I sabeu fer receptes?
4: Sí.
2: Com ara quines?
4: No ho sé, què ho dic?
3: Que no ens ho han preparat. Espera, primer, jo m'agradaria preguntar-los a veure si ho saben, eh? No és un examen, fills meus, eh? Però a veure si ho sabeu. Les fruites,
4: sí.
3: Què porten les fruites?
4: Ja sé, les fruites porten aigua, també sucre, propi de les fruites.
3: Que saps com se diu?
4: Molt bé.
3: Fructosa, sí? Que és el sucre propi de les fruites.
4: I també... Bueno,
3: vitamines,
4: sí.
3: Fibra.
4: Sí.
3: I la fruita d'estiu, porta més aigua que la d'hivern?
4: Sí, perquè necessitem més aigua a l'estiu per hidratar-nos.
3: Molt bé. Què et sembla, Piri? El proper secció ve ell?
2: Sí, pot fer-la perfectament ell. D'acord, molt bé. I escolteu, vosaltres mengeu més fruita a l'estiu que no pas a l'hivern?
4: Sí.
3: Sí o igual?
4: Més a l'estiu.
3: Sí?
2: Potser perquè n'hi ha més, o la que ja és com amb, no sé... Hi ha més fruites a l'estiu, Naila, o m'ho sembla a mi?
3: Hi ha més varietat, jo sí. Crec que sí, que hi ha més varietat a l'estiu. Hi ha moments a l'hivern en què pues, al final és la pera, la poma, el plàtan, i després sí que anem tenint doncs, el caqui, no? O van sorgint aquelles de temporada, però sí que la varietat és més limitada en mesos, no? I ara doncs, tenim una varietat molt gran de fruites que ens hidraten, com molt bé has dit, David, i... doncs que formen part, que podem formar part del nostre dia a dia, doncs per afegir aquesta hidratació, perquè amb aquesta calor que tenim, no, necessitem aigua. Què et sembla, Luca? Necessitem aigua ara? Fa molta calor, no? Sí?
2: Però molta, molta, eh?
3: Sí. I receptes, a veure, si ens en recordem, és que encara no hem començat a fer receptes d'estiu, Piri, a casa nostra, però...
2: No, és que l'estiu ha començat ara, diguéssim.
3: Clar, sí.
2: És la primera setmana que no teniu col·le, aquesta.
3: Que hi ha col·le?
4: No.
2: No.
4: No. No.
2: Esteu contents d'haver acabat el col·le?
4: Sí. Sí.
2: Jo també. Quin curs fareu l'any que ve?
4: Jo quart.
2: I tu, Luca?
5: I jo P3.
2: P3?
3: Tu has fet P3. I què faràs?
5: 4.
3: P4. Molt bé. Bueno, i nosaltres a l'estiu fem receptes amb fruites. Fem gelats.
2: Sí. Ai, explica'ns els gelats que
3: fem. Fem gelats amb base de plàtan, sí. Que sí? Perquè el que fem ara és aquells plàtans... que estan molt madurs, que ja no es poden menjar, que estan massa madurs.
4: Com que estan dolços.
3: Estan dolços, i què fem? Els tallem i què fem amb ells?
4: Els triturem i els posem per base dels gelats.
3: Vale, però primer els congelem, no?
4: Sí.
3: Quan ja ho tenim congelat, després el dia que ens ve de gust un gelat, els triturem i ens serveix de base de gelat. A vegades hi posem, què? Cacau, no?
4: Sí, cacau o alguna altra fruita.
3: O alguna altra fruita perquè tingui un altre sabor.
2: Que també estigui congelada.
3: Que pot estar congelada o no.
2: Ah, d'acord.
3: Sí, si està congelada, òbviament la textura serà més de gelat, perquè realment el plàtan el que fa és donar-li una textura molt cremosa. I al final ho traiem, ho triturem i ens ho podem menjar en aquell moment. I si tenim motlles, doncs podem fer gelats amb el pal, però si no, que així amb la cullera està boníssim.
2: Boníssim, és que al final és com un granissat, perquè jo això m'ho he copiat, David.
4: Alguna recepta del gazpacho.
3: El gazpacho, és veritat.
2: Vinga.
3: El gazpacho també. Què porta el gazpacho?
2: Espera, però que no us explicava el gelat.
3: Vale,
2: no?
3: Perdó.
2: Sí, que us avançava. Sí, la base del gelat és plàtan ben madur. Sí. Aquells plàtans que es posen madurs de seguida, no els tirem.
3: Els tallem.
2: Els congelem.
3: Tallats, millor, perquè així després a l'hora de triturar-los trituraran millor. Els tallem i el congelem. Llavors, quan ens ve de gust menjar-nos aquest gelat, traiem aquest plàtan, el triturem amb una processadora d'aliments i allà hi posem, doncs, hi podem posar cacau perquè tingui sabor de xocolata o hi podem posar crema de cacauet, per exemple, o hi podem posar iogurt i una altra fruita que pot estar congelada o no.
2: I les fruites que congeleu a part del plàtan, quines serien que quedin més bones?
4: Pues jo crec que les maduixes.
3: Les maduixes, sí, si les vam congelar. Si no, ara ja gairebé no en queden.
4: Ja, pues alguna nectarina crec que
3: també
4: quedaria bé.
3: Sí, podem congelar-ho tot.
4: Sí.
2: Sí? I però la síndria potser no tant.
3: Bueno, podem congelar també, ens quedaria més granissada perquè, clar, la síndria porta més aigua i, per tant, ens quedaria com a més granissada.
2: Ara estic pensant en un granissat de meló, un granissat de síndria, que bo, no? I no cal posar-li ni res, res.
3: O una sopa de meló.
2: Ah, que bo.
3: Amb uns encenalls de pernil salat.
4: Sí, el gazpacho.
2: Vinga, anem al gazpacho. Tu t'agrada el gazpacho, no?
4: Sí.
2: Com el feu?
4: Pues amb ceba, amb pepino, amb tomata, oli i sal.
3: I podem posar pebrot també?
4: Sí.
3: Sí?
4: Podem posar pebrot.
3: I aigua?
4: Sí.
3: Oli, vinagre i sal, com molt bé has dit.
2: Fantàstic.
3: I ja està, és fàcil.
2: I poseu algun glaçó vosaltres? Un cubito de gel?
3: Depèn.
4: Sí.
3: Si ens el volem menjar ja, aquesta aigua, o sigui, si fem la recepta per a dinar, per exemple, doncs hi posem aquests glaçons perquè estigui fred, i si ens dona temps a deixar-ho a la nevera i que s'arrofredi, doncs no és necessari posar-n'hi.
2: I tu, Lucas, què fas? Que també fas? Nosaltres t'hem vist cuinar, eh? Què fas?
3: Què t'agrada cuinar,
2: tu? T'agrada cuinar el gazpacho, també?
4: Macarrons.
3: Hamburgueses, no? De què?
4: Hamburgueses de salmó. De salmó.
2: Ah, sí? I ens sabries dir la recepta, Luca? Que com se fan les hamburgueses de salmó?
3: Què porten? Què te'n recordes?
4: Parrallat. Parrallat.
3: Ja que ho pensi. Què més? Quin peix hi posem? Salmó, no?
4: Salmó.
3: Clar, parrallat, ou i llet.
4: Ou, sí, i llet.
3: I ho barregem tot i llavors què fem?
4: Boletes.
3: I les aplastem, no? Les aplastem així.
4: Sí. I després les posem a cuina.
3: I després les posem a la paella. Qui les posa a la paella, tu o jo?
4: Jo també.
3: Tu també? Sí, al principi que no cremet. Sí?
2: Escolteu, i talleu vosaltres les fruites.
4: Sí.
2: Tu també, Luca?
3: Què prepares tu? Quina amanida prepares tu d'estiu que ens encanta?
4: Pepino.
3: Sí, i com ho fas?
4: Tallant-lo.
3: Primer què fem?
4: Pelar-ho.
3: Sí, i després?
4: Tallar-ho.
3: Sí, i on ho posem?
4: A la taula.
3: Claro, i ens ho mengem. Tinc uns xefs a casa,
2: Pili. Tens uns superxefs a casa.
3: Tinc uns cuiners, que sí? I a part és que els encanta, els agrada molt cuinar. I a més, doncs, això també, per qui ens està escoltant, doncs, apropar els nens i nenes a la cuina també fa que després tinguin més ganes de tastar-ho. A vegades, perdona, Pili, a vegades aquest cogombre que prepara el Luca no arriba a la taula.
2: Pot ser. Però al final és fer un experiment, no? Que els experiments ens agraden molt fer-los, un experiment amb el menjar que després tu si surt bo, pots repetir repetir-ho, no?
4: Sí.
3: Sí.
2: Clar.
4: Sí.
2: I si no és bo, la propera vegada canvies pues, una mica menys de sal o una mica més de pepino, no sé.
4: Sí.
2: Anem canviant una miqueta.
3: Sí. A la Bella li agrada molt posar espècies, que sí? A les amanides i... Què t'agrada posar?
4: All. Sal, vinagre.
3: Sal, vinagre.
4: Oli, també... A vegades...
3: Orenga, no? Posem
4: sí.
3: A la pizza o... Sí? Sí, ens agrada, ens agrada.
2: Doncs escolta, gràcies per venir i explicar-nos aquestes fruites d'estiu, de temporada i aquestes receptes. Jo m'he quedat amb la recepta dels gelats, amb la del gazpacho. La recepta de la sopa de meló ja ens la direu un altre dia, d'acord?
3: Sí? Vale. Sí? Venim un altre dia a explicar-la? Sí?
2: Vinga.
4: Sí.
2: Doncs moltes gràcies per vindre, que passeu bon estiu.
3: Igualment.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. Ràdio

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Emmotllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
4: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanxangwu, en català, balla a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps, cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
5: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
4: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
6: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
4: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges. I la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.
7: Dentispray.
0: Dentiqué?
7: Dentispray.
8: I ara una mica...

0: Ràdio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Empúria Brava, quan passis per davant...
4: Mira, para,
3: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
5: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
6: Molt bé, no?
5: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
7: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
5: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
7: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
5: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
8: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
9: Tria Ràdio Vila-sacra.
8: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
10: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
11: Quina calor. Vens a l'aigua?
12: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
11: Ja, això passa.

0: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam Intermón.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de la tortuga careta o bababua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i s'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió. Girona, Laia Claret.
2: S'ha localitzat a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. S'ha activat el protocol de protecció coordinat per la Generalitat, el Centre Beta i la Fundació CRAM. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu i protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o de predadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any de rècord, el passat el 2025, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana, amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer gairebé 560 tortugues. Unes xifres que van demostrar la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu d'aquesta espècie que ha canviat el comportament en les últimes dues dècades. Històricament, al Mediterrani Occidental només hi venien exemplars joves, però des de fa més de 20 anys s'han començat a detectar postres a les nostres platges, un fenomen que s'atribueix al canvi climàtic perquè l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on els embrions es poden desenvolupar bé. L'èxit d'aquestes nidificacions depèn directament de la col·laboració ciutadana i científica. L'any passat es van superar la barrera dels 1.000 voluntaris mobilitzats per vigilar els nius, una feina fonamental per evitar la interferència humana en un procés tan delicat. Cal recordar la importància de no molestar els animals si se'n detecta algun a una platja i avisar immediatament les autoritats per assegurar que les postes puguin arribar a bon punt.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració de Coembes i Covidrio.
1: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
2: I parlant d'emocions...
3: 72.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Matí, migdia,

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol
1: justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Uns tocs de cultura.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui l'Escala.
4: Encara queden records del que fou la vella vila. Les cases brunes de pell amb l'any gravat a la llinda i un cementiri ancorat entre el somni i l'elegia. El port s'ha tornat petit, prop de la platja, i espia quantes barques van en mar, quants peixos la xarxa enfila, quantes nits la lluna dorm al coixí de l'abadia. De la Caterina Albert, que en Víctor es convertia, en resta la solitud collida al peu de l'ermita. Flor de bosc, que encara avui vetlla Santa Caterina. La nova Escala s'estén i en Burg es verticalitza. Domina tot el serrat i a la vella desafia, amb els blocs i gratacels d'una arquitectura ambigua. La vella la deixa fer, entre astuta i comprensiva. Quan l'altre tingui els seus anys i hagi perdut embranzida, encara el mar serà blau, blanc al vol de la gavina. Les ones faran ganxet amb fils d'escuma submisa i les proes tallaran sedes glauques i ametista, mentre el garbí, a cap n'Orfeu, pulsarà el cor de la

0: Sí, sí, de Ral d'Avinyó.
1: Carns i embotits de raça rústica, Ral d'Avinyó.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
1: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
0: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
1: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: We need a hit, so here I go.
3: Ball one.

0: Tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Tenen una cara i em fa molta ràbia que ens han tret, ens han desil·lusionat, perquè no et fies de ningú ja. I em sap molt de greu veure ara que la pinya ja no es fa pinya ara. Ens han tret la il·lusió, entre tots plegats, eh? Perquè és veritat que el poder corrompe i quan un partit està molts anys, malament. Jo, almenys jo parlo per mi, eh? Vale, guapo? Sàpigues que estem aquí, escoltant. Adéu.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Digue'm?
8: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
7: Dispensem?

0: Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens. Més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón.
1: Mmm.
0: En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: La vitamina D. La vitamina D és una vitamina liposoluble que podem sintetitzar de forma natural a través de la pell amb l'exposició solar i ingerir-la a través de la dieta. Està lligada en la modulació de la resposta al sistema immunitari, microbiota i inflamació. I evita patologies com osteopènia i osteoporosis a l'intervenir en l'absorció del calci i assegurar un correcte desenvolupament i creixement dels ossos. El dèficit de vitamina D pot provocar raquitisme en nens i osteomalàcia en adults. I alguns estudis més recents la relacionen amb patologies de caràcter autoimmune i alguns tipus de càncer. Per aquest motiu, i perquè cada vegada en més població es detecten nivells baixos d'aquesta vitamina en sang, és important que n'assegurem el seu consum i síntesis. Promoveu aliments rics en vitamina D. El peix blau, com el verat, el salmó, les sardines, els seitons o la tonyina. Els lactis sencers, com la llet o els formatges. El rovell de l'ou, xampinyons, bolets o altres fongs, o productes enriquits en vitamina D com cereals o begudes vegetals. Assegureu també, si podeu, una exposició solar almenys de 20 minuts i a les hores centrals del dia, sense protector solar, a cames, braços i cara, sobretot als mesos d'hivern. Aplica aquestes recomanacions i en cas de tenir nivells baixos en sang, valora amb un professional sanitari l'ús d'algun suplement.
2: Radio Vilas.

0: Que bo!
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.

0: Ràdio.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: I parlant d'emocions.
4: 21.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Borrassà
2: és bo pels fruits de la terra. És ras per viure en el pla. El vent que el toca no serra, renova l'aire, el façà. Per això es diu Borrassà. Admirat pel campanar, que es dreça amb altiva ufana, fill com és de l'Empordà, s'obre com una sardana on tothom hi pot entrar. Acompanyat com està de masos i pairalies, cull l'userda, plega el gra, recapta les tardanies i vetlla pel seu demà. La terra bruna, el cel clar, breu el camí, fèrtil l'horta, de peu dret en el llindar i esbatanada la porta, us espera Borrassà.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles.
4: Et sona la marca Branding Plan?
5: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
4: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses. Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
5: I per apuntar-se?
4: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
6: Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: xarxa.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vila-sacra.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
0: M'interessa.
5: Jo avui, quan m'he despertat, pensava, pensa que hi deu haver més merda de la que si ens imaginem. Mau, només diré una paraula, que n'hi ha més a fora que a dintre.
6: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
7: Què vols dir?
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Això sí.
7: És així i ja està.
10: Ui, quina joia que ve ara.
7: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
11: Sí.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Benvinguts a casa.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
3: Portes temps amb l'ànim alterat o decaigut? Tothom pot patir ansietat o depressió. Són trastorns emocionals que impedeixen una vida normal. Tens mareig, sudoració, taquicàrdia, insomni, cansament o tristesa? Si ets perseverant, pots reduir aquests símptomes i mantenir ben amunt el nivell d'endorfines, que són unes substàncies segregades pel cervell que ens fan sentir alegria i benestar. Per aconseguir-ho, fes exercici i menja bé. Dorm com a mínim 7 hores diàries. Ajuda't amb tècniques de relaxació. Comparteix les emocions amb persones de confiança. I si no pots, escriu en un diari personal. Pensa, parla i actua en positiu. Tingues contacte amb la natura i busca activitats que et facin sentir bé. I si poden ser en grup, millor. I sobretot relativitza i pren-te les coses amb sentit de l'humor. Si veus que no te'n surts, vés al metge.

0: més del 5% dels presos no retornen al centre penitenciari després dels permisos, segons ha alertat l'associació Marea Blava. En concret, l'any passat es van concedir 4.555 permisos, dels quals 250 presos no van reingressar per continuar complint la seva pena. Unes xifres molt similars a les de l'any 2024, quan van ser 253 els presos que no van retornar a la presó. L'associació Marea Blava alerta també que en els últims dos anys es consolida la xifra que un de cada 20 interns que gaudeixen de permisos de sortida no retorna al centre penitenciari. Brians 2, amb 56 presos no reingressats, Puig de les Basses amb 27 i Quatre Camins amb 34, són les presons amb presos en règim tancat en les quals l'any passat alguns dels interns de permís no han tornat.
1: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
2: A veure,

Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
10: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
12: Aquí intentant canviar el món.
11: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
13: I parlant d'emocions,

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
3: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
2: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

Islàndia es troba la cova de gel més gran del món, ubicada a la glacera de Vatnajökull. Aquesta cova és un fenomen natural impressionant, formada per la interacció entre el gel i la calor geotèrmica. El més fascinant és que aquestes coves canvien constantment de forma i grandària a causa de la fosa i la recongelació estacional. El gel dins de la cova, en tons blaus i blancs brillants, crea un paisatge surrealista de passadissos i càmeres. La llum es filtra a través del gel, creant efectes visuals impressionants, com ara un espectacle de llums dansaires. Tot i això, a causa de la naturalesa dinàmica i delicada d'aquestes estructures, explorar-la comporta uns riscos. Els guies locals especialitzats condueixen els visitants amb precaució, ja que les condicions poden canviar ràpidament. Aquestes coves de gel ofereixen una experiència única i efímera, permetent als aventurers explorar un món subterrani de bellesa congelada, però sempre canviant, que reflecteix la interacció sorprenent entre el gel i la natura en constant moviment.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Dina a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.

0: anem cap a aquests fogons i davantal, ens posem el davantal ben gros, que no ens embrutin gaire, i a veure avui quin plat ens...
1: Un braç de gitano.
0: Un braç de gitano.
1: Que és el seu fred, que la farem en calent avui.
0: Està bé.
1: També pot fer fred. O sigui, el braç de gitano, que necessitarem 4 patates grosses, una ceba, un pot de tomàquet d'aquell de mig quilo.
0: Sí.
1: 100 grams de, mantequilla, formatge ratllat, un ou, que després el batirem, mig quilo de carn picada, si pot ser barrejada o...
0: Sí.
1: I sal.
0: I ja està. Escolta'm, això és una cosa aventura, que aquests braços de gitano, hi ha molta costum a fer-los, eh?
1: Sí, i també ara avui el farem, faig amb carn picada, però pot fer amb atuns, pot fer amb, o sigui, amb fred,
0: sí.
1: Pot fer amb fred per a l'estiu,
0: sí.
1: Ho fas amb maionesa, però aquest ho farem amb tomàquet.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, en fi, bullirem les patates, com estiguin patates ben bullides, s'escorren i s'aixafen així amb una forquilla, que queda com un puré.
0: Sí.
1: A part, i després, a part, es farà a la ceba fregida amb la picada. I com estigui ben fregida, llavors s'hi afegeix la tomaca. La sal la patata aixafada, així s'hi posa la mantequilla perquè agafi una mica de gust amb la seva corresponent sal.
0: Sí.
1: S'estén ben d'allòs amb una... Si és amb una taula d'aquestes de mar, molt millor, i si no, sobre una plata, és igual. S'estén ben estesa. I s'hi posa la carn picada amb la tomaca, i amb la ceba s'hi posa al mig. Es doblega la patata així per sobre, que quedi com el braç posat. Després, amb una plata, s'hi posa la tomaca. Tomaca sola,
0: la tomaca
1: no
0: sola.
1: Sí, tomaca sola. Es posa el braç de gitano, es bat a l'ou, i amb un pinzell es
0: pinja.
1: Es d'allòs l'ou per sobre la patata, pa ratllat i el forn. Ja està, mira si és fàcil.
0: Sí.
1: I després, ja ho dic, és de l'altra manera, que es pot fer en fresc, amb atún, pots fer amb coses, amb olives, amb ou dur, coses així, i després això ho fas amb maionesa.
0: Què t'anava a dir, Ventura? Però amb aquest tipus de plat, a mi em dona la sensació que no es té que quedar tip.
1: Jo... I tant que es queda tip,
0: sí.
1: No tocaves pas.
0: Ai, no sé.
1: No, sí. És que la patata, encara no vulguis, ja tipa.
0: Sí.
1: I la carn que hi poses, hi posa equivalent a mig quilo, és equivalent a 3 bistecs.
0: Clar.
1: I les anirà.
0: Clar. Escolta'm, la carn la fas tu pràcticament igual com si fessis macarrons?
1: Sí, igual macarrons, igual. Com si ho és per fer macarrons, els pagatges, per fer la pasta.
0: Molt bé.
1: Aquesta pasta amb la tomàquet, després, clar, es posa al mig, i es posa... I si te'n sobra, te la guardes calenta per posar, si vols posar una mica, com menges la...
0: El pa ratllat, per què li poses el pa ratllat?
1: El formatge ratllat.
0: Ah, perdó, és que jo havia entès pa ratllat.
1: Formatge ratllat. Perquè amb el forn...
0: Val.
1: Una mica així.
0: És que vol dir això...
1: Allò creient, allò que queda una mica torradet.
0: Sí, molt bé. Doncs aquest braç de gitano, doncs d'una manera diferent, que molta gent doncs l'aplica, aquest que tu dius, jo el que coneixia més, Ventura, era aquest de la tonyina,
1: i
0: bol dur, i olives... Sí.
1: Allò és... pebrot confitat,
0: sí.
1: Posava tot.
0: Sí.
1: També és molt bo, fred.
0: Molt bé.
1: Escolta'm,
0: la carn picada que posem a dintre, què la fem? De porc i vedella?
1: Porc i vedella, pots combinar-ho.
0: Es pot combinar.
1: Pots combinar.
0: Però tu quina prefereixes?
1: Jo sempre faig amb mitat i mitat, per regla general.
0: Mitat i mitat?
1: Sí.
0: És que a vegades si posen massa vedella, trobo que...
1: La vedella queda més forta.
0: Queda tot com molt aixut, no?
1: Més aixut.
0: Tot i que és més saludable, diuen, entre cometes, no? Vull dir que després, doncs, n'hi ha a vegades que no saps.
1: I la carn de porc la moreix una mica més.
0: Molt bé. Doncs un plat estiuenc ens has portat avui, Ventura. Aquí tu, com a cuiner, doncs, si tinguessis que proporcionar-nos, doncs, per exemple, exemple, un entrant, què fem? Una bona amanida?
1: Una bona amanida, enciam, en tomàquet, inclús l'amanida és la meva cosmoneta, posar-hi poma.
0: Què dius ara?
1: Boníssima.
0: Què dius?
1: Que molt bona.
0: La poma talladeta així de
1: d'aus? Talladeta d'aus, la poso com si fos un formatge.
0: Sí?
1: I el poso i jo sempre faig la ceba, m'agrada molt la ceba, allò un cop de puny a la ceba li dono una mica amb aigua,
0: sí,
1: així aixafada, la poso la ceba, l'enciam, olives, que ara tinc precisament aquestes, les arbequines, que m'agraden molt.
0: Boníssimes.
1: I poso, doncs, a vegades pastanaga, ratllada, i poma, i boníssim. I a vegades hi poso allò pelillos de mar, també, que és boníssim.
0: Ah, allò que ells...
1: Vaig una bona
0: manera.
1: Sí, sí. Atún, també es poso ara atún,
0: Ventura,
1: i la tomaca.
0: Ventura, i per si amaneixes amb vinagre...
1: Vinagre, oli i pebre.
0: La poma queda bona amb tot aquest...
1: Tant, tant, boníssim.
0: Ah, doncs pues, mira, ho provarem.
1: I penso una cosa, m'he acostumat ara, que la dona li agrada, la tomaca, abans de tallar-la així de trossos, que també ho faig,
0: sí,
1: la desfaig, li fec la pela i la tallo a quadros. També és boníssim, amb atún.
0: Boníssim. Ah, és a dir, treta la pela...
1: Sense pela.
0: Sense pela.
1: Sense pela.
0: Sí, hi ha molta gent que amb això de la pela, especialment parlant de tomaques, hi ha gent que la pela els hi fa com un repelús, sí, i hi ha molta gent que ja se la treuen.
1: Bueno, però la pela, les talles a quadros,
0: sí,
1: i així la pots amorar així una mica així, amb una mica d'atún,
0: sí,
1: hosti, és boníssim.
0: Boníssim, boníssim,
1: queda
0: boníssim.
1: Molt bé.
0: I per postres què podem posar-hi?
1: De postres?
0: A veure, Ventura, ara te faig improvisar un menú.
1: De postres pot ser una macedònia.
0: Una macedònia?
1: Una macedònia. Un tallat de formatge. Jo a vegades al vespre menjo el formatge amb d'allòs de... amb membrillo,
0: sí,
1: de codony, que és boníssim.
0: I tant.
1: Molt,
0: sí.
1: I aquest, però jo m'agrada que hi ha gent que els agrada el formatge de cabra, formatge bons, que hi en tenen. Però no, jo tota la vida m'ha agradat aquests formatges normals. Te'n recordes aquell que anàvem,
0: sí,
1: a comprar?
0: Sí, sí, sí.
1: El sombrer
0: de copa, tot aquesta... Això.
1: Aquell el vermell, tot. Formatges normals.
0: Molt bé, doncs sí que una macedònia sempre ve de gust.
1: Jo te dic sobretot que... la macedònia, que hi hagi taronja i plàtan. Que és el que m'agrada més.
0: Taronja i plàtan.
1: Doncs,
0: ara jo t'anava a dir, jo com hi ha a la Macedònia o poma o pera, ja no m'agrada.
1: Ha de ser amb taronja, plàtan, inclús amb kiwi, també, que queda, sí, molt bé. Molt bé, va.
0: Estàs amb mi, amb això de no posar-hi pera ni poma en la Macedònia?
1: La poma n'hi poso perquè tens poma i li poses. Però ja t'ho dic, menjo la poma així a crua, doncs, amb la Maria també la puc menjar.
0: Sí.
1: La Macedònia.
0: Però veig que tu apostes més ara per la poma en l'amanida, eh?
1: L'amanida.
0: Doncs molt bé.
1: M'agrada molt.
0: Molt bé, doncs aquí deixem aquests fogons amb Ventura, que doncs avui ens ha proporcionat doncs aquest menú, un menú amb una bona amanida en la que hem de pensar a incorporar aquesta poma, que tu ens has dit. Ara darrere fem aquest braç de gitano. Jo et tinc que dir una cosa amb el braç de gitano, a l'hora que el giro, la veritat, a mi la patata se m'escapa,
1: no,
0: una mica.
1: Així,
0: oh, sí.
1: A vegades es fa amb un drap i després amb el mateix drap,
0: sí,
1: les dono la volta,
0: sí,
1: i queda sobre la plata, amb la tomaca a sota.
0: Bueno, ho farem amb amor, a veure què.
1: No. Si no ho fas, ho fas directament a la plata, i la plata vas tirant la patata així amb una forquilla a sobre,
0: sí,
1: fins que quedi cobert, que queda el brasil.
0: Ah, va.
1: I no has de girar ni has de...
0: Fer tantes històries. I bé, com a postres, doncs recomanes aquesta macedònia, on principalment recomanes que hi hagi aquestes dues fruites, tant el plàtan com també...

0: passió, música, entreteniment.
1: Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsa el creixement de les empreses catalanes des de Catalunya i 40 oficines arreu del món, ja sigui per innovar, per expandir-se internacionalment o per transformar-se. Acció és l'acompanyant imprescindible per fer realitat qualsevol projecte empresarial. Entra a acció.gencat.cat i descobreix els ajuts i serveis d'Acció. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
3: Una prova evidentíssima de l'abús dels anglicismes a la xarxa és la fórmula online. Diccionaris online, consulteu online... És una autèntica plaga de fa molts anys. Fa tants anys que ara online ja no està de moda. Ara les inscripcions a cursos es fan en línia. En català, d'una cosa que es fa per internet, en diem en línia. Ui, sí, és llarguíssim. De la mateixa manera, si hem de dir que una cosa es fa offline, diem que es fa fora de línia o sense internet. Més planer, impossible. Apunteu-vos a la moda de no ser tan esnobs i dir les coses amb naturalitat. Enganxa i molt.
4: Sabies que existeix una paraula per designar la fòbia a llegir paraules llargues? Doncs, irònicament, aquesta és una de les paraules més llargues que tenim en català, ja que consta de 33 lletres. Estem parlant de hipopotomonstroesquipedaliofòbia. És la por irracional a la lectura o pronúncia de paraules llargues i complicades. La paraula deriva d'hipopoto, que ve a significar cavall de riu. Monstros, que significa monstruós, s'esquipedali, que vol dir llargada, i fòbia, que, com tots sabem, significa por. Etimològicament, és una barreja tan interessant com complicada, que només fa que alimentar la por dels que pateixen d'aquest mal cada cop que l'han de pronunciar.
5: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Kids Chimpum.

El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Avui ens fem ressò de dos estudis de la UPC que recullen que a l'estiu, a la ciutat de Barcelona, la mortalitat per la calor nocturna és un 26% superior a les morts causades per les altes temperatures diurnes, sobretot en majors de 65 anys, motiu pel qual proposen incidir no només en la climatització exterior, sinó també en banyeres, en la de les cases.
2: Es treballa per millorar els espais verds d'ombra, més tendals i reduir les edificacions per rebaixar les temperatures de dia, però no es té en compte el que passa a la nit. I en els últims anys les temperatures han augmentat més de nit que de dia, gairebé 3 graus. Les nits tòrrides ja no són una excepció, fet que incideix en la calor acumulada, sobretot a les llars, i això elimina, com explica el doctor Joan Roca, les capacitats de reacció.
3: Calor nocturn mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós, no?
2: A més, afegeix que la brisa del mar no té el mateix efecte que de dia.
3: Que el mar no refresca. Ens podria refrescar el terral, que és el vent que va de la terra al mar precisament per aquesta diferència de temperatures. Però el terral és molt dèbil. No hi ha pràcticament brisa nocturna.
2: Així es proposa millorar la climatització de les cases amb incentius fiscals més que prioritzar l'aïllament del fred, perquè avui la refrigeració és superior a la calefacció.
4: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
5: A la nit, fins ara, malament.
6: Molta calor i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
7: Ja ens podem anar acostumant perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
8: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, l'alerta màxima per risc d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a la precaució i a respectar les restriccions. Josep Capdevila, sotsinspector del cos.
9: La gent a vegades li costa entendre les restriccions, es pensen que

0: Potser és un caprici, sempre limitar, però també és veritat que estem bastant satisfets amb el compliment en general de la ciutadania. És evident que sempre hi ha gent que incompleix.
1: Avui s'amplien de 5 a 8 els espais naturals restringits. Són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montmell Marmellà i el Montsant. Pel que fa al Parc Natural de Montserrat, es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
2: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Bona aquesta!

0: diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
1: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Prime Day d'Amazon és de grans ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més que faran que passis de sentir-te menys i sentir-te més. Senta't com una estrella. Prime Day d'Amazon, només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
2: Pensa en un producte.
3: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
4: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: I parlant d'emocions.
1: 45. Terra de poetes. Sembla mentida, veritat? Tants passos damunt tants camins i just hi resta la pols. La pols no deixa veure ni mapes ni horitzons, cap brúixola més enllà del palmell. Cada dia és tot i després és res. Demà. Queda demà com a esperança del que encara no es coneix. No, però queda com a esperança. La pols del camí i tants pensaments que fan ombra als silencis. Els copsarem, doncs, al vol, com fem amb les papallones, amb una malla. Aquests pensaments queden suspesos, n'hi ha molts. Sempre hi són, com la pols del camí. Mare, ho he perdut tot, tot. El camí és tan llarg, no en sé cap drecera, no sé on sóc. Tinc tantes ganes d'arribar. Mare, no he trobat homes bons i només em ploren els ulls, que amb el cor no puc. Mare, no vaig jo només, som molts caminant. Fa tant de temps, diuen que demà sí, demà sí que trobarem el mar. I a ella? L'has vista, mare? Li recordaràs com l'he estimada? Mare, m'oblidarà? Si ara ja ets estel, núvol o ocell, com em vas dir abans de marxar? Ai, mare, digue'm tu on em durà aquest mar. Mare, el mar és tan immens i la nau tan petita. Sento que no em puc fer enrere, malgrat tinc por. Sé que tu ets amb mi. No hi ha elecció.

0: hem de tendir a...
1: Conduir de manera eficient, arrencar el motor sense prémer l'accelerador o circular amb marxes llargues o amb baixes revolucions, disminueix la contaminació acústica.

picture you upon my knee. Tea for two and two for tea. Me for you.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have.
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van Van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
3: Oh, it's a dream.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
6: Esports.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols, que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil.
1: Esports.
7: Ràdio Vila-sacra.
2: També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol, aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy i, a més, de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
6: Esports.
2: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
8: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
9: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat, que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki-biki!
3: Vale.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Els catalans guanyen suports per treballar en els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és una finestra des d'on espien el seu futur pròxim i, de fet, ja li estan veient les orelles al llop.
6: Als Països Baixos normalment teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
5: Segons el sotsinspector Rossell, els incendis actuals ja han deixat clar que les emergències del futur estan fora de la capacitat d'extinció dels cossos de bombers. Tot plegat obligarà els estats a coordinar-se entre ells.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
9: Donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
10: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
11: Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
12: La Maroteca de la Ràdio.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Què fas?
3: Em preparo pel festi.
2: Baixa la música. Què dius, de festival?
3: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
2: Cada últim dijous de mes és superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shop.
4: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
5: Dilluns a les 10 de la nit.
4: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
6: I parlant d'emocions.
7: 25. Epa! Tu, que vius i estimes la música en català?
8: Em vull mullar.
7: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: millor.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
6: T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
7: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
2: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Ara escolteu l'altra ràdio.
4: Vinga.
5: Som d'aquí. Música amb accent obert.
6: Teniu ganes de cantar? Ara sí que ens en anem. Ens anem amb l'esperança de trobar un

0: Gràcies!
1: Que vull estar amb tu. Gaudeix de la música amb Accent Obert a Ràdio Vila-sacra.
2: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
1: A Ràdio

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
3: A que truco! A que truco!
1: Bueno...
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. No sé si he entès bé, però bueno, era per concursar i m'ha semblat aquest matí que a les 2 i 23 tocaria una cançó i que havia d'endevinar el títol. No sé si és així, eh? I el títol em sembla que és Swing for 9000. Bé, no sé si ho faig bé o no ho faig bé, però bueno, ja està. Gràcies.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
7: Repetiràs.
8: És una producció Associació Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
9: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
10: Oh, que bé.
1: Digui? Sí, sí, servei 24 hores tots els dies de l'any.
11: Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Conto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Conto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.

0: Els dilluns tarda, tot català. Amb el suport del Departament de Cultura.
1: Estàs escoltant Música amb accent obert.

0: una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figareta, un programa de Castells de cap per avall.
1: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
2: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-Sacra.
3: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

tothom. Quan fem una pizza i volem convertir en pasta la massa, sabeu quina acció estem fent? Crec que he sentit amassar. En català, el verb que cal fer servir en el sentit de convertir en pasta és pasta. Pastem la massa, l'argila, el fang i no amassem. En català, amassar no té aquest sentit. Només vol dir reunir una cosa en massa. Per exemple, amassar una fortuna o amassar provisions. Un truc per recordar-ho és mencionar aquesta frase en veu alta. Després de pastar la massa de la pizza, van engegar el pizzer a pastar fang.

Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web Vila. amb bealta.cat/festival-fem-muga

perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Incendis forestals com els de Vilamadrid o Toledo, amb 60.000 evacuats, també del País Valencià, els de la Gironda, de França, on 220.000 persones han hagut de deixar les seves cases, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Ens explica la Montse Poblet.
2: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un incendi es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre. Resol això, professionals i voluntaris com en Jordi Puigneró miren de fer-los parlar per detectar el seu estat d'ànim i quin tipus d'ajut psicològic necessiten.
3: Un cop tens a la gent ubicada, llavors és quan comences a parlar i a escoltar, és el que més ens interessa. Necessites un cafè, vols prendre alguna cosa, vols prendre aigua, en el moment que jo li dono o menjar o aigua o cafè o una infusió, pam, ja entro.
2: En una situació com aquesta són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i sobretot quan hi ha pèrdues, encara que només siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
4: Hem d'intentar explicar que és una situació anormal que li provoca reaccions que són normals i aquestes reaccions les anirem treballant conjuntament durant tota la situació d'emergència. Et diem que ara, el més normal que durant un temps que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estigués preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
2: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa. Se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
6: Déu-n'hi-do.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

Azules.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte ens retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-muga.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí.
2: Restaurant Bar Can Carola. Una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i repetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.
3: Tanca els ulls.
4: Hola, sóc aquí.
5: Hola, sóc aquí.
6: Hola, sóc aquí.
5: 4 milions i mig de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
7: Eurofirms Fundació.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No. Que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
8: Ja, això passa.
9: Pareu bé l'orella.
10: Som aquí.
11: Ràdio Vila-sacra.
10: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. I deixarem de donar-te les gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Moltes gràcies.
12: Gràcies.
15: Gràcies.
16: Gràcies.
13: Gràcies.
15: Moltes gràcies. Gràcies.
13: Gràcies.
15: Gràcies.
13: Gràcies.
15: Gràcies.
13: Gràcies.
17: Moltes gràcies.
18: Ràdio Vila-sacra, senzillament.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Un moment, mireu la càmera.
3: Lluís!
2: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
3: Lluís!

0: torna a connectar amb la vida.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilim, tilim, tilim, tilim, tilim. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Bona nit. Ahí va, Babilonio. T'escolto molt, em distreu molt, eh? Adéu, bona nit.

aprendre i comprendre que estem vius, que som jo mateix, que junts som la vida, veiem com el món reneix, navegant en les consciències a través de l'univers, veiem com la vida esclata i com l'aigua flueix, i ara mateix, a cada instant, la llum que il·lumina segueix perseguint endavant. Troba la persona o l'energia que t'ensenyi que ets tu, la nova vida i la màgia de seguir respirant.

0: Aquest estiu, refresca't com mai.
1: Aquabrava.
0: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.

0: tothom.
1: Com en diem del conjunt de gatets parits d'una sola vegada?
0: He sentit camada?
1: Mec! Per expressar aquest significat, en català tenim el mot ventrada. Va tenir 5 gatets d'una ventrada. En català, camada és sinònim de gambada, que vol dir una pasta llarga. És tan senzill com pensar que camada ve de cama i gambada ve de gamba. Sí, gamba també és sinònim de cama. Tenir una bona gamba vol dir tenir una bona cama. Mireu l'origen dels mots llestos. Els gatets neixen del ventre i no de les cames.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Un altre tema, la vuitantera barra lliure, amb la que es tira de cap dins la més típica cançó pop de caixa de ritmes i sentiments senzills. Aquí

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Escolta.

0: 012, la millor resposta.
1: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
0: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: distància que hi ha entre afirmar...
1: El terraplanisme és una teoria rodona.
0: I...
1: La Terra és rodona. Totalment.
0: Es mesura en llibres. Descobreix-los a casa del llibre.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 12.
2: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.

0: Jo no ronco, somio que vaig en moto.
1: Ves el que me está diciendo ahora, padre.
2: Et deixem uns segons perquè pensis.
3: A la vida cadascú al seu aire, tot i que he de pensar la majoria, no gaire, i mirant al voltant ho entenem a l'instant, per això.
4: I per tota la resta, Ràdio Vila-sacra des del matí al vespre, ho saben tots els pobles de l'Empordà, on arriben les sensacions del bon pensar, ho entens ja? O encara no hi ha manera, doncs mentrestant menjaré una pera, i si no és temps, doncs una cirera, i si tampoc, doncs un baricot, tot sempre arrel, amb Ràdio Vila-sacra, perquè això ho demana el bon cervell. Yeah.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar amb els seus amos a tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta, i els amos, això sí, hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa, o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Per les que ploren. Pels extrovertits. Pels esportistes. Pels músics. Per les que llegeixen.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits, per les famílies.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels joves calvos, per les dansaires.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Folk, pop, la música clàssica i la cançó d'autor. Fan lletres plenes d'imatges i arranjaments d'instruments clàssics de corda que formen l'atmosfera inconfundible de les seves cançons, on els elements electrònics dins l'arranjament van ser més significatius que en les seves altres produccions. Lletres pictòriques i melodies acrobàtiques descriuen llocs i pensaments amb una gran càrrega simbòlica, on juga un paper fonamental la interpretació que en faci l'oient, perquè busqui el seu propi equilibri dins de les cançons.

De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! Ja he vist tortugues!

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
0: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
3: 100% Empordà.
4: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: Un viatge en el temps.

0: treballo a la que marxem.
1: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
2: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
1: Adéu!

Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: El primer micròfon va ser inventat per Emil Berliner al 1876, un any crucial a la història de les telecomunicacions. Berliner, un immigrant alemany als Estats Units, va crear el micròfon com a un component clau per millorar el funcionament del telèfon, que llavors encara tenia problemes per transmetre la veu de manera clara i eficient. La seva invenció consistia en un dispositiu basat en un transmissor de carbó que transformava les ones sonores en senyals elèctrics, permetent que així la veu humana pogués ser amplificada i transmesa a llargues distàncies. Aquest primer micròfon, conegut com a transmissor de contacte variable, utilitzava una fina capa de pols de carbó entre dos elèctrodes. Quan una persona parlava al micròfon, les vibracions de la seva veu comprimien el carbó, variant la resistència elèctrica i permetent que el senyal fos modulat i transmès. Tot i que aquest disseny va ser rudimentari en comparació amb els micròfons moderns, va establir les bases per a la tecnologia d'àudio que avui coneixem. El micròfon de Berliner va ser tan efectiu que va ser adaptat ràpidament per Alexander Graham Bell per millorar el seu telèfon, cosa que va contribuir al desenvolupament de les telecomunicacions i la radiodifusió.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
1: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Pol Eluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
0: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
2: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
0: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
3: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet en sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joguet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
0: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
4: Aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament, hotelera i extrahotelera, càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. Amb un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
0: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
4: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen entrant aquí, no?
0: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
5: sensacions de Ràdio Vila-sacra.
6: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
7: És maco, això, eh?
8: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
7: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
9: Gràcies per escoltar-nos.
10: Amics i amigues, sóc Àlex Granell, jugador i capità del Girona. Tenia moltes ganes d'enviar-vos aquest missatge, felicitant-vos per la bona feina que heu fet durant aquest confinament, per la il·lusió amb la que ho heu fet, i us desitjo que passeu un estiu meravellós, que disfruteu dels vostres amics i amigues i de la família, i tingueu la mateixa energia i il·lusió amb la que heu afrontat aquests moments tan complicats. Una abraçada molt forta i moltes felicitats, campions!

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.
6: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
7: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català nos ofereix els esports.
8: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club del 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
9: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have
10: people. El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
9: Need to now find a new goal after this.
8: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
11: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
8: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
4: Esports.
8: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols, que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil.
5: Esports.
12: Ràdio Vila-sacra.
8: També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
4: Esports.
8: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
13: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
8: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
12: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encara aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
8: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Potència l'esperit coral de la banda amb arranjaments que s'eleven cap a les sonoritats més rockeres, sense deixar de banda les harmonitzacions òrdides i delicades. Troben el punt en comú de personatges vinguts de l'amistat, la feina i l'amor. També s'hi poden entreveure referents com Bob Dylan, Pau Riba, Jaume Sisa o fins i tot ABBA o Bruce Springsteen. Comprovem-ho escoltant aquest tema.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
2: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cima Sanitas de Barcelona.
3: Protegit del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui segons el tipus de pell, és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt, sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
2: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomana netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en cas que sigui visible i sobretot no utilitzar remeis casolans que poden empitjorar la zona afectada. També retirar possibles restes dels tentacles d'una medusa i en cas d'una picada aplicar aigua salada. Jornades que ens conviden a passar el dia fora de casa. Si preparem tàpers, cal mantenir la cadena el fred i evitar productes que poden ser molt sensibles a les altes temperatures com les salses. Núria Mallent, membre de la Junta del Codinucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
4: Sí que és recomanable que puguem ficar aquest tàper en una bossa isotèrmica i si podem ficar un d'aquests blocs que fiquem en el congelador, seria l'ideal. No és com tenir-lo a la nevera, però podem mantenir una temperatura prou correcta i tampoc no deixar un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
2: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.

0: informació, música, entreteniment.
1: Sacra. Diuen que pots conèixer la personalitat d'algú basant-te en el seu reproductor de música.
2: Està dedicat a totes les persones que lluiten per canviar les coses.

0: La màxima referència a la nostra estació. Freqüència terrestre.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

avui parlarem de la paraula Fittipaldi. La paraula Fittipaldi no surt en cap diccionari de la llengua, però els mitjans de comunicació la fan servir per referir-se a un conductor ràpid, veloç, però també imprudent. Sabeu, però, d'on ve la paraula? Emerson Fittipaldi, també conegut per Emo, va néixer a São Paulo, Brasil, i es va fer famós als anys 70 del segle passat com a corredor automobilístic. Va ser campió del món l'any 1972, quan tenia 25 anys, i es va convertir en el pilot més jove a aconseguir el campionat del món. I és que cada època ha tingut els seus corredors referencials. Abans de Fittipaldi, un dels epònims més usats era Nuvolari, un corredor italià dels anys 20, conegut com el Campionissimo. No tots els corredors, però, es converteixen en nom comú. Noms com Schumacher, Lauda, Hamilton, Alonso, no tenen ni potser tindran categoria d'epònim, és a dir, que el nom passa a ser un referent de la llengua comuna. Aquesta informació l'hem extreta del llibre Personatges convertits en paraules de David Paloma.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament. Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au.
2: Mira que bé.

les Terres de l'Ebre i part del País Valencià tenen una sola paraula per dir morros bruts, morrandes. No intenteu buscar-hi sinònims perquè no en trobareu un d'igual. El Diccionari Normatiu Valencià ja ho documenta com a prova de la vitalitat que té. El sufix "-an", "-anda", no és gens productiu en català, perquè l'evolució natural de la terminació "-anda" seria "-ana", en català. En tortosí tenim els mots "-escuranda" i "-morrandes", compartits amb part del valencià, d'ús ben viu. Per exemple, tenir molta escuranda significa tenir l'aigüera plena de plats, gots i olles per rentar. En bona part del domini lingüístic, a les illes, per exemple, de rentar els plats en diuen escurar, de manera que l'escuranda en neix per derivació. Volem morrandes al diccionari. Té tots els números per entrar-hi, perquè als catalans ens agrada molt dir les coses amb una sola paraula. D'això en diem economia del llenguatge. Deixeu-nos fer morros amb les morrandes, si volem. 100% Empordà.

0: Ministrils de Llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de Llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Radio Vila-sacra ES, Demasiado Libre, Why Yo Soy Trump, Why Nunca Aceptar.

0: Avui COS esdevé en espai de memòria i identitat el 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Matricula't ja a la UNED, al web uned.es.
2: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
1: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
2: UNED, 972-21-2600, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689 871 455.

0: silenci.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

de parlar d'aquest festival dels Sons del Món i que, doncs, tornarà a reunir molts artistes del panorama actual. Serà fins al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses. Diversos cellers també de la denominació d'origen Empordà acolliran una programació que combina grans noms de la música amb concerts en petit format. En aquesta 19a edició hi ha grans artistes com Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosana, Niña Pastori, Laxan Busto, Els Gossos, Fangoria, entre molts altres, i també sonaran cançons com aquestes.

0: temporada.
1: Per conèixer tots els detalls d'aquest festival, saludem en Carles Tereijo, ell és cap de comunicació dels Sons del Món. Carles, bon dia.
2: Molt bon dia, Maria, i moltes gràcies per la trucada.
1: Amb quines sensacions afronteu l'estiu? Perquè s'allargarà fins al 21 d'agost, això.
2: La paraula que defineix l'estat d'ànim de l'equip és il·lusió. Ja és la 19a edició d'aquest festival, que està consolidat com un dels més importants de la Costa Brava, i amb moltes ganes de poder celebrar els concerts, de rebre els espectadors i de viure 3-4 setmanes que tenim per davant oferint a la gent experiència úniques i experiències que facilitin un estiu més bonic per tothom.
1: El festival ja és un referent de la Costa Brava. Quin diries que és el secret una mica perquè continuï creixent més de 19 anys després, no? 19 edicions ja.
2: Sí, jo crec que la singularitat de Sons del Món és la combinació de diferents factors que donen molt de valor a la iniciativa. En aquest cas, és una cita que uneix música, gastronomia i patrimoni. És a dir, que a banda, diguéssim, de l'oferta musical, que com has explicat és molt potent, amb artistes de primer nivell, amb això afegim espais que donen aquest valor afegit. Per exemple, la Ciutadella de Roses, que és un conjunt monumental per aquells que no el coneixin, que és espectacular. I, a més, també celebrem concerts a Cellers de l'Adeó Empordà, i, per tant, aquesta combinació entre patrimoni i música, que, a més, també complementem amb una oferta gastronòmica molt potent, no? I en el cas de la Ciutadella de Roses, a més, més enllà del concert principal, cada dia obrim un village on també hi ha una programació pròpia. Per exemple, tindrem a la Su, tindrem Marcos amb K, tindrem el podcast de les Guarres, tindrem en Joan Masdeu i altres artistes. I a més també aquí, per acabar la nit, o bé fem una sessió de DJ o bé fem festes temàtiques, com per exemple els Bojos pels 90, que és una festa per celebrar la música d'aquella època, o el Verano Mix, que és una festa que reivindica les cançons d'estiu, que per exemple aquest any compta amb l'actuació de l'Orna, que és la creadora de l'èxit del Papi Chulo, per exemple. I per tant, és aquesta combinació de factors que ens sembla que fa molt atractiva l'oferta per als nostres espectadors.
1: I una oferta que deies ara molt variada, hi ha absolutament de tot. Com es fa això? Com s'aconsegueix trobar aquest equilibri entre artistes que ja estan consolidats? Parlem dels Amics de les Arts, parlem de Niña Pastori, de Sergio Dalma, de Joan Dausà, i també propostes per a públics una mica diferents, que busquen una cosa diferent que no estigui tots els festivals.
2: Sí, aquesta mena de festival, inclús Sons del Món, té aquesta particularitat també, que té una programació molt eclèctica, no? I per tant, la idea és intentar arribar a tota mena de públics, perquè tothom que li agradi la música, tothom que vulgui viure experiències al voltant de la música i de l'estiu, pugui trobar l'artista que li encaixa i que li agrada veure. I per tant, fa que aquesta combinació funcioni.
1: Carles Tereijo, cap de comunicació del Festival Sons del Món, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltíssimes gràcies, Maria, a vosaltres i res, això, que la gent participi, que segur que s'ho passaran molt bé.
1: Moltes gràcies, Carles.
3: Això és Ràdio Vilasacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vilasacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.

Entre els diferents pobles de la Mediterrània, la pirateria va ser una pràctica molt estesa, també en la variant autoritzada per l'Estat, que atorgava llicències de cors, és a dir, la de corsaris. L'objectiu era obtenir uns beneficis complementaris als del comerç i la pesca, així com defensar-se dels atacs de naus enemigues. A les viles costaneres de l'Empordà, des de les ràtzies musulmanes fins ben entrat al segle XIX, hi ha registres constants de l'activitat de pirates i corsaris, tant autòctons com estrangers.

0: Entre els segles XIII i XV, la pirateria va comptar amb el suport explícit dels comtes d'Empúries. Pel que fa a les incursions de potències rivals, el predomini de genovesos i pisans es va veure rellevat pels atacs molt més sagnants del segle XVI a càrrec dels pirates turcs, especialment el mític i temut Barba-roja. A mesura que les diverses poblacions de la zona eren conscients del perill, a Palamós, a Blanes, a Torroella de Montgrí o a Roses, augmentaven les mesures defensives de les torres de guaita a les muralles més ben fortificades. A més, el sometent de les viles veïnes o les milícies locals corrien a ajudar sempre que fos necessari. L'acció dels pirates del nord d'Àfrica, especialment els algerians, va ser molt intensa a partir del segle XVII, tot i ser una pirateria a menor escala. De mica en mica, la pressió va anar disminuint. I en lloc seu, corsaris francesos i anglesos, enemics o aliats segons els tractats signats en cada moment pels respectius estats, campaven per les costes empordaneses. Patrons i comerciants nadius van reaccionar a finals del XVIII armant els corsaris propis. Mariners experts com Martí Badia Martinet o Jeroni Basart, els més coneguts en els annals de la navegació a l'Empordà. En contra del mite romàntic del corsari solitari, molt sovint patrullaven en esquadra, patrocinats per la corona espanyola, tot i que aquesta solia tenir la vista posada més en l'expansió atlàntica. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de pirates, de corsaris i a l'Empordà, déu-n'hi-do, no?
1: No, i a més és un tema que és molt bonic que el tractem per una raó, perquè hi ha persones que diuen, com el propi autor que avui tindrem, que part de l'origen i de la projecció de Catalunya és la pirateria.
0: Caram, això ara m'has entristit. Mira, ves per on.
1: Per unes quantes raons. Unes raons que són, com tots els països del món, no? Són raons del moviment del mar, l'entrada a la Mediterrània. Les aigües van, diguem, d'oest a est, i quan arriben a l'est retornen, sí. I aleshores amb les diverses penínsules van cap a l'oest, i aleshores ven el vent del nord, la tramuntana, i tot això ajuda a la navegació, amb el qual doncs els catalans doncs també. Però a part d'això hi ha una altra conseqüència, i és que quan hi ha un lloc on és possible refugiar-se i l'orografia ho permet, o és possible atacar i amagar-se i l'orografia ho permet, doncs hi ha pirateria. I l'última circumstància, si hi ha diferència econòmica o hi ha algun fet que tu et puguis apoderar, ja sigui béns, ja sigui collites, ja sigui és època d'esclavisme, persones,
0: doncs el negoci doncs, és el negoci.
1: El negoci és el negoci, és la delinqüència, el mar, que és la pirateria. Amb una particularitat, que els corsos està molt bé. Els ve molt malament si són dels altres, però si són els nostres, llavors els veiem bé. I això passa també a tots els països del món. Vull dir que les pel·lícules de pirates a vegades són bastant
0: més realistes del que sembla. Qui ens acompanya avui no és un pirata, diguem-ho, ni un corsari, sinó és llicenciat en Belles Arts i historiador de l'Empordà, Gabriel Martín Roig, autor del llibre Pirates i Corsaris a l'Empordà. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui aquí a l'Enguàrdia.
2: Encantat.
0: Hi havia molts pirates. Els empordanesos han sigut pirates històricament o va ser una comarca més en aquest sentit dins de l'entorn mediterrani?
2: No va ser una comarca més. Té unes particularitats especials, com bé ha apuntat, són els de les corrents marines. A partir del Cap de Creus hi ha un canvi de vents, un canvi de corrents, per tant, era la porta a tot el Golf de Lleó, i per tant també això va afavorir tot el que va ser el corsarisme i la pirateria en aquella zona. També hem de tenir en compte el que comentàvem, és una costa molt escarpada, amb molts penya-segats, amb moltes cales, que permet l'ocultació. Aquestes circumstàncies i les econòmiques, també parlem de la comarca de l'Empordà, que tradicionalment i històricament ha estat una comarca rica, ja des de l'edat mitjana.
0: Precisament el Pla de l'Empordà. Recordem que Catalunya té molt pocs plans i moltes poques planes, i a més moltes d'elles no estan irrigades fins al segle XIX, i per tant, diguéssim, hi ha molt pocs llocs relativament a prop de la costa on es produeixi prou conreu com per alimentar molta població. L'Empordà és una d'elles, per recordar, correcte, rica.
2: Correcte, sí, aquesta, sí, era una d'elles, amb tots els rius que la creuen. Cal recordar ja que el segle XIV o segle XV estava ja considerant una de les comarques més riques de tot el Principat. Aquesta riquesa, doncs, generava que també potències estrangeres o, bueno, tinguessin anel amb conquerir i apropiar-se de béns d'aquesta zona. El que passa que l'Empordà va ser una zona que va rebre molt la pirateria estrangera, però també va ser una zona generadora de corsaris. Fixa't la diferència que faig. Aquesta diferència no és casual, és el que comentàvem. En molts escrits, el corsari, perquè no deixàvem de ser corsaris gairebé tots, el corsari vingut de fora, en els escrits locals, era considerat pirata, no?, com algú més despectiu. Mentre que el corsari generat propi, o propi de l'Empordà, doncs en certa manera se'l justificava dient que era corsari i no pirata. Per tant,
0: era un valent soldat, en definitiva, sí, no?, que anava a lluitar d'aquella manera contra els enemics i, per, sí, tant, tot el que fes era absolutament justificable.
2: Però és curiós constatar que quan parlen sempre, quan es parla sempre de la pirateria turca, pirateria algeriana, sempre fem servir aquest mot, la pirateria, quan realment gairebé tots eren corsaris, excepte alguns malfactors, que ja comentarem, que hi havia uns quants, que anaven pel seu compte, que eren bàsicament bandolers del mar, no?, que no tenien a cap llei. Però sempre darrere del corsari hi havia una patent de cors, un permís per part d'una autoritat que els hi permetia guerrejar o fer aquesta mena de guerra encoberta que anava a perjudicar sempre diguem, el comerç de l'enemic, el comerç del contrincant o fins i tot sembrar pànic, vull dir, atemorir una zona determinada d'una potència a la qual no era aliada.
0: Òbviament de pirates com a tal en podem parlar com a mínim des de l'època romana, en què, sí, Pompeu es dedica a fer tota una campanya contra pirates a tot arreu,
1: vull dir, per exemple,
0: vull dir que aquesta és molt coneguda, però és que això va ser un constant. Però jo no sé si a l'Empordà, o almenys a la zona costanera propera a l'Empordà, ens podem remuntar tan lluny per parlar de pirateria.
2: Dissortadament, tan lluny no. Segurament hi haurà alguna referència romana, però bàsicament jo en el llibre em començo a remuntar al segle IX, quan és l'època d'Armenguer I, que va ser el primer comte d'Empúries. Parlem d'un carolingi, tot i que no era franc, deien que era local, era un personatge local, doncs va ser el que va aglutinar tot el comtat d'Empúries al seu voltant. Tenia una particularitat amb Armenguer I, que davant de la gran força que va haver-hi en aquell moment, que la gran influència del califat de Còrdoba, molt poderós, doncs va decidir plantar cara, no defensant-se de les ràgies, possibles ràgies musulmanes que vindrien anys després, sinó atacant. Pensant, la millor manera de defensar-se era l'atac. I llavors
0: havia de ser molt valent, perquè estem parlant dels moments àlgids del califat de Còrdoba. Que no és una... El califat de Còrdoba acaba el 1020, si no m'equivoco, i aquests moments, en canvi, són prou importants. Té un exèrcit molt format, una bona flota, aliances clares. Per tant, anar a atacar el califat s'ha de ser molt valent o molt boig.
2: Sí, atrevia. Pensa que el 813, els mateixos corsaris o pirates o a través d'una ràtzia del califat de Còrdoba saquegen Còrsega. El que fa Armenguer I és preparar una petita flota i es dedica a esperar aquests vaixells justament al canal de les Illes Balears. Quan veu passar els vaixells carregats amb totes les riqueses que havien agafat de Còrsega, doncs s'hi va enfrontar, va guanyar la batalla marítima i explica que el mateix Armenguer I va rescatar 500 persones alliberades que havien pres els mateixos musulmans per ser esclaus.
1: O sigui, pirateix els pirates.
2: Ah, això mateix. Però això era una pràctica habitual, pretejar els pirates i alliberar fins i tot vaixells capturats. Pensem que normalment es podia donar el cas fins i tot al segle XVIII que un vaixell corsari doncs portés arrossegant tres vaixells més al darrere. Això també alentia la marxa, per tant, a vegades suposava, era molt més fàcil capturar o prendre les mercaderies a un pirata que havia capturat ja unes mercaderies que no pas enfrontar-se amb una nau sola, no? Per qüestió de maniobrabilitat i la qüestió d'assalt, no? A vegades resultava molt més fàcil i en molts casos, molts d'aquests vaixells acabaven alliberant els vaixells perquè els deixessin en pau.
0: Clar, a més, els vaixells capturats havien de ser governats habitualment per mariners que ja portava el vaixell pirata inicial, amb la qual cosa tots els vaixells s'afablien, perquè si en el vaixell pirata hi havia, m'ho invento, 200 mariners i n'havien de destinar 50 o 100 als altres vaixells, de sobte la força bèl·lica es reduïa a la meitat. És clar, això contribuïa que fossin fàcilment capturables, o més fàcilment capturables.
2: El cas és que Armenguer I va començar a tenir èxit amb aquestes petites incursions corsàries contra el califat, i en poc temps va començar a fer una flota. Això tenia el punt de partida sempre des d'Empúries, tot i que sabem també que el 859 els normands, una de les poques incursions també vikingues que hi ha a la zona, doncs destrueixen Empúries, i llavors el comte decideix passar a la capital, a Castelló d'Empúries, que és quan es fortifica la ciutat.
0: Sí, sí. És i més arrasarat.
2: Això, i de fet s'hi crea un port. Penseu que allà hi havia un gran llac navegable que podies entrar directament des de la Badia de Roses.
1: Per tant, de tota la zona dels Aiguamolls de l'Empordà,
0: que aleshores era
1: del que ara hi ha Empúria Brava, sí. I allí per situar-nos.
2: Sí, però el llac ja de Castelló d'Empúria ja no existeix, però si ens situem a la muralla, mirem tota la plana, hem de pensar que tota aquella zona estava coberta d'aigua i amb certa fondària, perquè et permetia arribar ben bé fins a les portes de la ciutat, les portes de la muralla amb els vaixells. I trobem que ja el 891, poc després, Sunyer primer ja comptava amb una flota poderosa de 15 naus, en aquell temps era bastant important, que fins i tot s'atrevia a fer incursions a Granada i va atacar fins i tot la ciutat de Petxina, una de les més importants comercialment de tot el sud peninsular, que era la que proveia la zona peninsular, el comerç entre la zona del nord d'Àfrica i la zona d'Almeria.
0: Aquests atacs només tenen un sentit comercial, perquè estem parlant, clar, que el comte d'Empúries es plantegi la guerra contra el califat, no té cap mena de sentit geoestratègic, diguéssim, és purament per dir, aquells tenen molts diners, o molts béns, o molts possibles esclaus, anem cap allà, aviam que captem, no? Perquè no té cap altre sentit.
2: No, absolutament. No. El corsarisme pot semblar un acte heroic, pot semblar
0: un acte patriòtic,
2: o d'autodefensa, però darrere de tot, com amb la majoria de les guerres, hi havia una qüestió econòmica.
1: La particularitat que el ric és el sud...
2: Sí,
1: clar, hem de canviar.
0: El
1: ric està al sud, i els pobres, que eren la gent d'aquella època de la Catalunya vella, que encara no
0: es deia ni Catalunya.
1: No es deia ni Catalunya, ni havia arribat encara, no havia arribat a la Panadella, i no passava del riu Foix, per situar-nos.
0: Sí. Eren quatre replegats, diguem-ho així, clarament, esclar. Sí, esclar, en canvi...
1: Quatre intrèpids arrauxats, però replegats.
0: Sí, era exactament així.
2: Tot i que el comtat d'Empúries en aquell temps...
0: Sí, era una altra cosa. Una altra cosa, sí.
2: Que tenien cert punt de riquesa i tenia també una demografia que ho permetia, no? Al contrari d'altres comtats de la marca hispànica d'aquell temps, que eren molt més pobres demogràficament.
0: Sí, a més és lògic, perquè en un lloc on els conreus són més generosos, on a més tens un accés directe al mar, etcètera, etcètera, lògicament pots mantenir més població i, per tant, se't mor menys gent perquè menja millor, és més fàcil de defensar i, per tant, tot contribueix a que la riquesa fa rics, diguéssim, no?
1: Sí. Bueno, encara fins al present.
0: Sí.
1: Això tinc en compte que les comarques amb renda per càpita més alta de Catalunya, entre elles hi ha l'Empordà, hi ha tot l'Empordà, vaja, no l'alt. I després també hem de pensar que el riu Ter, que una part del Ter li aporta aigua cap a Barcelona a partir de l'embassament de l'embassament de Sau, el Pastenal i tot allò, llavors l'aigua no li prenien.
0: Clar.
1: I llavors vol dir que regava més, vull dir que tot això vol dir més cultiu, vull dir, són aquestes coses que de vegades situar-te en el segle IX i X et situes molt més, perquè l'Empordà sempre ha sigut ric.
2: Només cal tenir present que des del segle XV ja ha documentat la irrigació de les terres que van des de Torroella fins a Pals, precisament pel cultiu de l'arròs.
0: Quan els comtats comencen a créixer, bàsicament sota l'hegemonia del comte de Barcelona, i comencem a parlar en aquell moment una mica difícil de tenir clar de la independència de Catalunya o dels comtats, teòricament 987, vés a saber si això ho tenien clar ells, que el 987 eren independents, però en tot cas al voltant de l'any 1000, diguem-ho així, que serà més clar.
1: Sigui el 85 que diuen alguns,
0: sí,
1: el 87,
0: altres que ja parlen del 1942, és igual.
1: És aquests anys.
0: Sí, és aquests anys. L'Empordà també era el segon comte més important important, diguéssim, el Comte d'Empúries després del Comte de Barcelona, sens dubte, per potència. Com ho vivia això? Els pirates i corsaris comencen a mirar-se als altres comtats com una possible presa o no? O hi ha una política internacional que això ho impedeix?
2: Doncs, si li preguntes als reis del seu moment, ho vivien bastant malament.
0: Ja m'ho imagino, ja.
2: Ja Jaume I va començar a regular el corsarisme.
0: Sí, no? Segle XIII, sí.
2: Exacte. I fins i tot reis posteriors, com Pere el Ceremoniós, va ser dels primers que van començar a repartir 14, patents, això, patents, sí. Exacte, patents de cors, i sobretot quan ens trobem amb les guerres contra Gènova, o bueno, totes aquestes, també pel control comercial de la Mediterrània, no? Però, clar, es trobaven sobretot amb Ponço IV, que va ser comte d'Empúries, van trobar un comte díscol, no? Un comte que es van trobar amb problemes, perquè sempre...
0: Això va ser bastant habitual a Empúries, eh? El comte d'Empúries, Déu-n'hi-do, no sempre...
1: El comte de Contés, els problemes de faldilles
0: i d'això... Era un comtat intens, eh?
1: Fan alguna obra, en fi, em sembla que és a Bellcaire, que fan una obra de representació teatral amb tot això, no? Que val la pena veure, perquè surten tota la problemàtica, surten els genovesos, que són els enemics històrics de Catalunya, bueno, un sidral...
0: Sí, important, important.
2: Sobretot al segle XIV, doncs, es troben que la corona vol regular tot el que és el món dels corsaris, vol controlar sobretot el corsarisme, també per qüestions econòmiques, perquè de tot el que es capturava en recaptava un cinquè, sempre la corona, clar.
0: És un 20%.
2: I el que passava és que el comte d'Empúries anava a la seva. I llavors ell, com que es creia en el mateix nivell que el comte de Barcelona, no volia rebre ordres directes del comte de Barcelona, que també era el
0: rei. De fet, tècnicament, era veritat.
2: Sí, per això dic...
0: Però esclar, era un tema d'hegemonies per poder, que el comte de Barcelona, que a més molt sovint era també comte de Besalú, de Girona, etcètera, tenia molt més pes dins dels comtats, però tècnicament tots tenen comptes i per tant no podia tossir-li, teòricament.
2: Correcte. Sí. Doncs no atenia a tots els tractats de pau que havia signat la corona amb potències, doncs comercialment amigues, no? Com podien ser fins i tot els regnes del Marroc, o podien ser fins i tot la República de Venècia, i això portava molts problemes als monarques catalans en general, fins ben bé a principis del 15, que és quan s'anexionen, diguem, d'una manera prou particular al comtat d'Empúries. Sempre el personatge clau és Hug Pons IV, que realment sempre va fer la punyeta als reis i va fer el corsarisme per la seva banda, i capturava naus de o marroquines o venecianes que portava a Empúries o a Cadaqués, que eren ports seus, de la seva jurisdicció. Venia totes les mercaderies i fins i tot venia tota la tripulació com a esclaus. I després mal de caps per poder recuperar tota aquesta gent, perquè el monarca de torn de l'època havia de donar explicacions i moltes vegades satisfer econòmicament les reclamacions de la República de Venècia o d'altres regnes que eren o tenien pactes comercials o pactes de pau en aquell moment.
0: I que el comte d'Empúries ja s'ho feia venir perquè, entre altres coses, no havia de pagar ell, no? O sigui, en definitiva, no. Volia no pagar ell, en tot cas que pagués el comte de Barcelona o el rei de la corona, i ja s'ho faran, no?
2: Exacte. Sí, però això també va comportar moltes desavinences, i fins i tot va estar a punt de generar conflictes bèl·lics a l'Empordà per aquestes causes. Va haver moments en què l'exèrcit reial va estar a les portes de Bellcaire, com qui diu, a punt per entrar al comtat, i última hora es va salvar, però, bueno, després de tots aquests anys de lluites i baralles, perquè fins i tot Castelló d'Empúries acollia aquells pirates, i ara sí dic pirates, sí, aquells que anaven una mica fora de la llei i els donava protecció, i això tampoc acaba d'agradar al rei.
0: Doncs, m'imagino, ja.
2: Tots aquests anys de desavinences, doncs finalment doncs, com bé sabeu, a principis del segle XV, doncs per qüestió d'un contracte en el qual el comte d'Empúries deixa de tenir descendència directa, i un contracte que s'havia signat dècades anteriors, doncs passava a dominis del rei. I el rei el que va fer posava la seva dona com a comtessa d'Empúries, i a partir del segle XV els comtes d'Empúries, diguem, són comtes amics, són comtes de la família, de la casa reial de Barcelona. Barcelona.
0: Sí, sí, perquè fins aquell moment no només no ho eren, sinó que a més volien descaradament a la seva.
2: Exacte.
0: marcar distància sempre que podien. De fet, això dels conflictes bèl·lics amb la casa d'Empúries, em sembla que podríem dedicar-hi un programa perquè és bastant divertit. Sí. Hi ha bastant de marro històric amb aquest tema, a més durant força segles. En tot cas, tornem als pirates i els corsaris. El comerç a l'Empordà, en aquell moment, estem parlant de l'edat mitjana, devia ser prou important com per generar també tot aquest moviment de pirates i corsaris. Qui eren els pirates que atacaven els comerciants empordanesos o catalans que anaven per allà en aquell moment? De qui rebien en aquelles circumstàncies?
2: A veure, si ens remuntem ja al segle XIV-XV, ens trobem ja amb els conflictes amb Gènova. Estem en un moment a la Mediterrània que irromp una nova potència. Estem parlant de la corona catalana-aragonesa i pretén ocupar un espai que ja estava ocupat per la República de Gènova i Pisa. La República de Gènova i Pisa primer s'enfronten amb una guerra que és a finals del 13, que entre els dos, que dirimeix qui és el que al final agafa les rendes. Pisa acaba perdent. Pisa en aquells moments era una potència amiga dels catalans. Per tant, aquesta circumstància fa que hi hagin els primers atacs genovesos a la costa catalana. No? I fins i tot ens trobem genovesos importants, no? Com els germans Espinola o la família reial de Mònaco, que tenien avui en dia els Grimaldi, que després acabaran ocupant el Principat de Mònaco, que eren dels pirates genovesos importants d'aquells temps i que sotaven, que els trobem documentats a l'Empordà.
0: Que se'n sortia de l'Ola en aquella època, els seus atacs.
2: Exacte, sí. A la premsa de l'època.
1: Sí. No, això està molt bé el que acabes de precisar, per una raó, perquè apareix Catalunya, perquè clar, ara tothom veu les Illes Balears i el País Valencià com lligat a la història, a la projecció catalana cap al sud, però ho hagués pogut fer algun altre regne, sobretot sí. Les Illes Balears.
0: Sí, sí, i tant. Gènova...
1: Clar,
0: Gènova... A més,
1: i els pisans s'ho plantegen.
0: Sí, home, i tant. De fet, la primera invasió a Mallorca, que és una invasió que surt bé, però que no s'hi queden, diguéssim, en 1180,
1: no
0: sí. O no recordo exactament, 1660...
1: No repoblen ni colonitzen.
0: Són pisans i catalans
1: són
0: junts.
1: Vull dir
0: que déu-n'hi-do, ja era això. I a més, sí. Gènova té una altra qüestió que, clar, nosaltres, pel nom de Gènova, és com si Catalunya es digués Barcelona, diries, és només una ciutat. No, Gènova tenia un interland, diguéssim, i tenia uns contactes, i no només era la ciutat, era un gruix territorial importantíssim. Sí, sí.
2: De totes maneres, si la gent coneix una mica el paisatge, l'orografia que té la zona de la Ligúria, s'entén, perquè vull dir, són aquells penyassegats o aquelles muntanyes que s'alcen tan arran del mar que bàsicament la principal comunicació que tenia entre Vila i Vila havia de ser marítima,
0: sí,
2: perquè
0: sí.
2: Terrestre era molt complicada.
0: Difícil, sí.
2: El que passa és, doncs, després de dirimir la guerra al final entre Gènova i Pisa, que va ser entre 1282 i 1284, finalment acaba guanyant Gènova, i llavors deixa de veure Gènova com un enemic, deixen de veure els pisans com uns enemics i orienten tota la seva ira, diguem, d'alguna manera, per dir-ho de manera amable, contra la corona catalana-aragonesa. Però hi ha dos fets que acaben d'encrespar els ànims dels genovesos, no? Que primer és el segle XIV, l'actuació de la Companyia Catalana d'Orient, és a dir, la idea crear els consolats de mars, expandir-se i envair, en certa manera...
1: El cos armat dels almogàvers.
2: Exacte, sí. I envair, en certa manera, competències comercials que havia adquirit a la Mediterrània Gènova. I l'altre, determinant, el 1323-1324, que és la conquesta de Sardenya. Això va encrespar ja els ànims i això va encetar, en certa manera, les guerres contra Gènova, que de fet van ser tres, una més curteta, una altra més llarga i una final entre el 1351-1360, que va ser la més llarga, que això eren guerres plenament obertes. A pesar de tot, en tots aquests moments de pau, sembla que també el corsarisme continuava tranquil·lament.
0: El que passa que ens trobem... Que la prudència ens faci traïdors, no? Doncs això. Sí, sí.
2: Durant el temps de guerra ens trobem ja que aquest corsarisme era molt més obert i ens trobem grans estols, grans naus que envaeixen la costa catalana sense anar més lluny. Pensa que entre aquesta guerra última que he fet menció, tres vegades ataquen Palamós fins que finalment el 1356 25 galeres desembarquen a Palamós i acaben capturant Palamós i cremant-ho.
1: Això explica tot el reforçament, no?, de les muralles, les torres que surten, les torres de guaita, no?
2: No encara, això vindrà més tard. En aquest temps sabem que hi havia muralles, el que passa que era una manera desigual. A vegades aprofitaven la paret de darrere d'una casa per fer un tram, després un carrer l'acaben de tancar. No eren encara muralles pròpiament fermes, les muralles medievals. En aquell temps era bastant fàcil capturar Palamós, i més si tenies artilleria. I després no oblidem els pisans, tot i que va ser una potència amiga, teòricament, també trobem alguns actes de pirateria pisana, com el 1360, a poc temps aquesta captura de Palamós. Van irrompre també al mig de l'abadia de Palamós en el monestir de Santa Maria del Collet, que és un monestir molt petit de monges benedictines que eren de Sant Daniel de Girona, que vivien també aïllades, que ja em pots contar, unes poques dones aïllades en un monestir enmig de l'abadia, actualment està en el terme de Calonge, i pocs corsaris pisans van capturar i van fer malifetes en aquest pobre monestir.

0: Tal com comentàvem, en els inicis, la pirateria finançada pel comtat d'Empúries va suposar un mal de cap constant pels reis de la corona d'Aragó. Els pirates empurians, o els corsaris, segons com ens ho mirem, no s'aturaven davant ningú. El 1305, el lleny del barceloní Berenguer Romeu, armat a Castelló d'Empúries pel comte Pons IV, va atacar el regne de Granada de tornada del Marroc i va fer 32 captius. El rei Jaume II, que intentava mantenir bones relacions diplomàtiques amb els granadins, va haver de negociar amb el comte d'Empúries durant més d'un any.
1: Senyor comte, ha arribat una nova missiva del rei Jaume.
2: Què vol ara el reietó?
1: Us demana el mateix que en les anteriors cartes, que retorneu els captius fets a les costes del regne de Granada per evitar indisposar aquest poble en contra de la corona d'Aragó.
2: Doncs si ell no varia de tema de conversa, jo tampoc no ho faré. Ja li podeu respondre el de sempre. No estic obligat a respectar cap pau. Sóc el comte d'Empúries, jo. No pas un súbdit d'aquest rei de passo que t'emboli. I li puc fer la guerra als moros sempre que em vingui de gust.
1: Això, tal com sona, és el que voleu respondre?
2: Tu saps com guarnir-ho amb paraules boniques. Però sí, és exactament això.
1: Però és que aquesta vegada Jaume II amenaça de convocar el seu exèrcit i envair el comtat d'Empúries.
2: Vaja, sí que li interessa ser amic del moro de Granada. Doncs potser sí que hauríem de tornar els presoners.
1: Però, senyor comte, tots aquests captius van ser venuts com esclaus al mercat de Castelló d'Empúries.
2: Que em vols fer emprenyar, ara? No saps com les gasto? Vols que el rei ataqui les nostres terres?
1: És clar que no, senyor comte.
2: Doncs ja cal que regiris tot el comtat per trobar on són aquests presoners. A veure si ho hauré de fer tot jo, collons.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Josep Maria Soler i Sabater i amb en Gabriel Martín parlant dels pirates i els corsaris de l'Empordà al llarg de la història. Gabriel Martín, acabem de sentir aquesta conversa sobre allò que comentàvem, no? Que com el comte d'Empordà, d'Empúries, perdó, anava a la seva i li era igual les condicions diplomàtiques de la corona d'Aragó, perquè ell el que volia era fer calés i tant se li feia. Això es va mantenir fins que realment va ser, suposo, un dels detonants del final del comtat d'Empúries com a organisme gairebé independent.
4: Sí, sí, no, absolutament. A més, també hem comentat doncs, que un dels problemes que portava el comtat d'Empúries a la corona és que el propi port de Castelló d'Empúries es va convertir en un mercat d'esclaus de gent vinguda d'arreu i més de corsaris i pirates sense escrúpols, que també aquests van actuar a l'Empordà. En tenim uns quants, com en Joan Torrelles, que tenim documentat que el 1450 va atacar diversos masos a prop de Torrella de Montgrí.
0: O sigui, un cop estaven allà, s'animaven, diguéssim, no? Ja, no només es dedicaven a la pirateria marítima, sí, sinó que entraven a territori i feien malifetes.
4: Sí, sí, sí. La diferència entre el corsari i el pirata és que quan tu capturaves a un corsari, el rebia gairebé tractes de militar, perquè ens entenguem. No se'l podia tocar i se'l jutjava, se'l podia jutjar, però se'l considerava o se'l respectava com un militar. En canvi, quan tu capturaves un pirata que actuava sense llei, fins i tot el podies penjar directament a la nau. Des del màstil més alt ja el podies executar, si volies tenies dret a això.
5: Allò que deies de bandoles del mar.
4: Ah, això mateix, exacte. I clar, hi havia uns quants, eren gent que actuava sense afiliació ni escrúpols, i fins i tot aquest en Joan Torrelles va ser un mica el malson dels consellers de Barcelona, que van fer aquell any, fins i tot van crear un petit estol necessari, que fins i tot si era important o si hi va causar mal de caps, que es van ajuntar a la ciutat de Barcelona, de Tortosa, de Mallorca, de Perpinyà, a Tarragona, d'Eivissa,
0: Déu-n'hi-do,
4: tots sota el patronatge del capità Ramon Desplà, que van aconseguir...
0: Era una de les famílies importants de Barcelona, vull dir que no era una cosa menor.
4: No, sí. I van aconseguir fer un estol per capturar explícitament a Joan Torrelles. Fins i tot trobem aquell mateix any, justament aquell mateix any que Joan Torrelles actuava, en Pere Despalau, un altre d'aquests pirates que anaven a la seva, que captura també pagesos de Roses, de Llançà, de Cadaqués, i fixa si no tenien escrúpols, que fins i tot va viatjar fins al Alger i els va vendre com esclaus.
0: A cristians, diguéssim.
4: A cristians, això realment era molt mal vist, perquè vendre esclaus cristians, diguem, a musulmans, suposava un greuge molt gran, i era ja, diguem, el màxim de la manca d'escrúpols.
0: Van acabar bé o malament, aquests pirates?
4: No, aquests pirates generalment tots van acabar bastant malament. Algun es va salvar, algun el van perdonar, alguna que va acabar incorporat treballant per la corona, però generalment molts van acabar
0: capturats. Acabaven penjats, la majoria. Mica en mica, de tota manera, la situació internacional també ho mou i comença a aparèixer una potència, sobretot després de la caiguda de Constantinople el 1453, una potència nova, que és l'Imperi Otomà. Aquest, que fins aquell moment s'ha centrat molt

0: bastants testimonis de petits atacs a l'Empordà, també de naus corsàries turques, el que passa que són molt puntuals. Però
1: no és... més independents, gent, diguéssim, empresaris pirates de les costes turques que anaven a fer el pirata pel Mediterrani, però exacte, no com a estat, diguéssim, que exacte, és una mica diferent, això.
2: És que, clar, la conquesta de Constantinople significa el canvi de la història d'una etapa de la humanitat, entrem a l'època moderna, i a més una cosa que és molt important, un conflicte, que és el conflicte fins al present, al present de la història de la humanitat, és a dir, una gran potència, tot un món musulmà, a vegades amb més proximitat, a vegades amb més llunyania davant del món cristià i del món occidental, i això dura fins avui.
1: Sí, sí.
0: Exacte. Sobretot comença a ser significatiu a partir, diguem, de el primer terç del segle XVI. Hi ha una gran expansió de l'imperi musulmà sota la mà de Solimà el Magnífic, el Solimà I, que, diguem, les forces turques es dediquen a anar conquerint tota la part d'Egipte i van avançant. I arriba un moment que hi ha un dels grans generals molt conegut en aquí, que causa gran terror, que era Barbarroja, que ell amb un gran estol arriba fins a Alger. El fet de conquerir Alger és bastant important, perquè ja ell pot establir una base corsària molt a prop de la península Ibèrica. A més, cal tenir en compte que en aquells temps li afegeixen tots els musulmans expulsats de la península Ibèrica. Per tant, això també a la seva tripulació li dona un coneixement del terreny de la costa de Llevant de la península Ibèrica bastant important. I comencen des d'Alger, comencen aquestes primeres incursions a tot el Mediterrani occidental, sobretot en pugna també amb Gènova. I llavors, a partir del 1519 ja pots anar sumant atacs a Mònaco, a la zona de Sardenya, a la zona de Còrsega, tota la zona de Ligur. Fins i tot va haver-hi un Andrea Doria, que va ser un dels grans capitans de l'època, que va ser dels pocs que li va plantar cara, amb poca fortuna, fins que el 1635, amb la gran armada també hispànica, aconsegueixen conquerir precisament la Goleta i tota la zona de Tun i foragitar d'aquella part també Barbarroja, tot i que anys després hi tornarà. Amb Tunis també hi té una relació molt especial, ja que després d'Alger va ser realment l'estat corsari per excel·lència, i des d'aquest lloc doncs va començar a exercir una pressió molt més forta sobre tot el Llevant de la península Ibèrica. De fet, la seva estratègia era molt clara. Ells tenien un gran estol d'embarcacions, podríem estar parlant tranquil·lament de 200 embarcacions, i estem parlant ja no pròpiament d'un atac corsari, estem parlant d'un desembarcament. Què feia la seva tàctica consistia en arribar a un lloc, desembarcar amb un gran nombre de gent, de guerrers, amb artilleria, afablir, si fos cas, les muralles d'una ciutat, perquè amb aquest estol tan gran podien atacar tranquil·lament ciutats grans, i llavors causar pànic. I si podien evitar enfrontar-se amb grans exèrcits, sempre ho evitaven. Hi ha un fet determinant, que és el que ja causa el gran terror a Catalunya, que és el pacte que estableix l'imperi otomà amb Francesc I a França, que va permetre entre el 1642 i 1544 doncs obrir els ports francesos a les naus turques. Això va ser determinant, perquè no és el mateix creuar el Mediterrani per atacar que tenir l'enemic just al costat a poques jornades de les ciutats i viles costaneres catalanes. I aquest va ser el gran mal i que va causar el fatídic terror de l'any del 1543 a la costa catalana.

0: El 1543, com comentàvem, van tenir lloc els atacs més sagnants dels pirates turcs a Cadaqués, Roses i, sobretot, a Palamós. En part van ser possibles per l'aliança que acabava d'establir amb els otomans el rei de França, Francesc I, amb la intenció d'atacar el seu principal enemic, l'emperador Carles I d'Espanya. El 5 de juliol de 1543, el mateix Barba-roja va ser rebut amb honors d'estat al port de Marsella, on s'havia desplaçat amb tota la seva armada a petició del rei de França.
1: Capità! Una nau dels moros a estribord!
2: Maleïts siguin aquests algerians! No et pots acostar a les Balears sense trobar-te'ls! Són com rates d'aigua!

0: Van molt armats, aquests.
1: Hem pogut veure dos canons, senyor. Què fem? Som molt a prop.
2: Hauríem de començar a disparar. Tenim més artilleria que ells.
0: Espereu-vos, coi! No us impacienteu. Aquí qui dona les ordres sóc jo. Amagueu l'artilleria.
3: Com dieu, capità?
0: Ja m'heu sentit. Tapeu els canons, feu-vos-ho com vulgueu. I que un petit grup dels homes baixi a l'aigua en un dels bots de rems, hòstia!
1: Què us proposeu, capità?
0: Es tracta de fer-los creure que en veure'ls ens hem acollonit i hem abandonat el vaixell. Ells tampoc no saben quan som ni la nostra potència de tir. Si el bot que baixem rema en direcció contrària, pensaran que fugim.
3: Bona aquesta!
0: Ho veieu ara, capsigranys?
1: Capità, sou un geni!
0: Per què us penseu que els diaris em diuen el gran alliberador? Fins i tot a la Gaceta de Madrid em parlen de mi. La de cristians destinats a ser esclavitzats al ge que he tornat a portar a casa.
3: El rei us ha d'estar agraït.
0: Vinga, prou de xerrameca. Prepareu el bot. I a veure si espavileu, que si no el proper cop que desembarquem els nostres guanys al port de Palamós us hi quedareu, gamarussos!
4: En guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Caram, o sigui que Barba-roja i el rei de França eren íntims amics, això. Esclar, tenint en compte que el rei de França se l'anomenava com la cristianíssima monarquia, doncs, esclar, devia resultar una mica estrany en una època en què l'enfrontament entre la cristiandat i l'islam era molt intens i, a més, molt abocat amb el tema religiós. Això devia ser un... O sigui, no era només una aliança entre cometes entre natures, sinó que a més, era una aliança que el papa de Roma, etc., devia veure molt malament, m'imagino.
6: No, però en cap moment Europa va fer front comú i no ho va veure com una agressió exterior, perquè ja Europa tenia prou problemes, la monarquia hispànica tenia per començar no sé quants fronts oberts a Europa en aquell moment, sí, després també hi havia les guerres de religió entre catòlics i protestants.
5: Que 80 anys després o 60 anys després acabarien amb la guerra dels 30 anys, vull dir que, sí, sí. Que sí. Estava la cosa molt densa, sí, sí.
6: Europa tenia molts problemes com per posar-se en comú i veure això com una afrenta exterior i poder-se ajuntar. A part que al rei francès li convenia aquesta aliança. Estem parlant que sempre Francesc I va tenir aquesta pugna amb Carles V i, clar, la flota francesa en aquell temps a la Mediterrània gairebé era testimonial. Es compten que tota la zona de la Provença poder tenia uns 20 vaixells de guerra i poder 14 o 15 més de subministrament i això per una potència com França era pobríssim. Per tant, el que va fer va ser obrir les portes dels ports com Toló o Marsella a tota la flota de Barba-roja i, clar, que eren 210 vaixells amb més de 30.000 homes. Clar, això va propiciar que, en seguida, doncs, Barba-roja, orientat pel rei de França, ataqués amb facilitat Nice, que era una plaça mitjanament feble en aquella època.
5: Que era genovesa en aquella època.
6: Exacte, exacte. Però era, diguem, una potència aliada de Carles V. I en poc temps ja sabem que justament aquell mes d'agost, quan va atacar Nice, els empordanesos es van armar i van preparar un estol de 1.000 homes esperant a Roses perquè pensaven que el següent atac seria allà. Però va passar l'agost i els turcs no van arribar. Tot el sometent de Roses se'n van anar cap a casa pensant que ja s'havia acabat, perquè generalment quan arribava el setembre s'acabava l'època de corsaris, perquè això anava per temporades. Mm. Era quan el mar començava ja a remoure's més, era molt més dificultós la navegació, arribava el fred, pluges, tempestes, però aquell any va ser un any de bonança. I el fet de que Barba-roja estigués tan a prop de la costa catalana va fer que al setembre i a l'octubre ja arribés a la costa catalana i de manera sorpresiva ja es plantés justament a principis d'octubre a Cadaqués. Clar, van quedar sorpresos, imagina't arribar a tot un estol amb milers d'homes, a Cadaqués van sortir per cames, van entrar, van saquejar la vila, van cremar l'església i l'endemà ens trobem que ja estaven a Roses. Roses estava una mica més fortificat, no és com la coneixem avui en dia, no havia ni el Fort de la Trinitat, no havia ni la Ciutadella, era una vila medieval. Van resistir una miqueta, però una miqueta i prou, perquè amb l'artilleria ja van entrar fàcilment i també van sortir per cames. El dia següent ja van baixar per la costa i es van amagar a les Medes esperant fer el següent atac. La gent de Palafrugell ja tremolava en aquells moments i es va començar a preparar. Es veu que van enviar una mica uns emissaris per veure el terreny i van veure que a Palafrugell havien reforçat i havien preparat gent per la defensa, bastant, un gruix bastant important de gent. I van decidir passar de llarg. I llavors, en lloc d'anar a Palafrugell, se'n van anar cap a Palamós. A Palamós també van evacuar totes les dones, tots els nens, però van quedar-se 25 insensats a defensar les muralles. Aquell mateix dia, ja quan ja ressonaven els primers trets de canons de tots els turcs que havien desembarcat a la platja Gran, que ja assetjaven les muralles, van arribar 200 homes de Palafrugell. Per tant, estem parlant d'una defensa gairebé heroica de 250 homes contra milers i milers de turcs. Òbviament, això va acabar malament.
5: Sí,
6: va acabar malament. Van aprofitar un lloc que hi havia a la muralla per on desguassava tota la porqueria que anava al riu, que avui en dia hi ha unes escales que curiosament tenen el nom de les escales del perill, en recorda d'aquella entrada dels turcs per aquell lloc, i van fer una escabetxina els palamosins i els palafrugellencs que van poder escapar per la porta de la terra van anar-se'n. Alguns es van quedar defensant fins a l'extonació carrer per carrer, i ja...
5: La majoria devien morir
6: absolutament, i de manera cruenta. Ja fes tot el testimoni del notari de l'època, Antic Bruguerol, que arriben dos dies després, perquè penseu que en aquell moment no hi havia cap exèrcit proper, per tant els turcs es van quedar a Palamós gairebé dos dies sencers i van anar-se'n tranquil·lament.
7: Era una operació militar més que un acte de pirateria, això.
6: Sí, correcte. Bueno, era un acte de pirateria, però el que passa que amb un exèrcit, és com passava també les ratlles musulmanes, que també hi anaven grans estols. Doncs van actuar amb tota impunitat, amb tota tranquil·litat, i el testimoni d'Antic Bruguerol doncs explica quan, arribant a la plaça de la Vila, es troba el capellà de Palafrugell sense cap, es troba un altre que estava empalat, un altre que havia encerrat amunt i avall. Es veu que la imatge de la plaça de la Vila era dantesca, i d'ençà, aquell dia sempre ha estat recordat a Palamós com un dels dies més cruents. Fins i tot el propi Miguel de Cervantes ho introdueix en la seva novel·la La Galatea, i en fa menció d'aquest atac, perquè sabeu que hi ha la hipòtesi que 20 anys o 20 o 30 anys després d'aquest atac Miguel de Cervantes corria per Palamós, i és possible que hagués introduït aquesta història a la Galatea, perquè tal com l'explica l'ha rebut d'algú que l'ha explicat oralment. Per tant, ja pots imaginar-te els estralls que devien fer.
5: No tenim molt temps, i per fer un repàs una mica més ample haurem de saltar una mica, suposo, al segle XVII, el segle de la Guerra als Segadors, per entendre'ns, i de conflictes constants amb França. Suposo que per l'Empordà també devia resultar, per la via marítima, complicat.
6: Sí, però bé, era un negoci. Quan van arribar, diguem, els austracistes, doncs van portar també corsaris amics, diguem, de potències amigues, genovesos, napolitans, que van prendre com a base de les seves operacions llocs com Palamós o Sant Feliu de Guíxols. Això volia dir que miraven de capturar totes les embarcacions franceses possibles que feien el comerç, no només el comerç, sinó que portaven queviures, fins i tot exèrcits d'altres punts de la península.
5: I això llavors, parlem ja de la Guerra de Successió.
6: Parlem de la Guerra de Successió.
5: Sí.
6: I ja doncs portaven totes aquestes mercaderies als ports de l'Empordà, i tot, darrere de tot això hi havia un negoci, perquè tu necessitaves un comissari de marina que verifiqués la captura, que fes un inventari de tot el que portava el vaixell. Tot això subestava, això volia dir que venien comerciants a comprar tots aquests productes que es venien, i després, quan van entrar els borbònics, van prendre l'Empordà a partir de 1712, canvien les tornes, trobem corsaris francesos de nou establerts punts com Roses, com Palamós, Sant Feliu, que també feien exactament el mateix, també sota un control, perquè no hem d'oblidar que també era una manera de recaptació d'impostos. Sempre hi havia el cinquè que se'l quedava a l'administració.
5: Aleshores devien atacar els anglesos, que ja tenien la base a Menorca. Menorca ja era pròpiament britànica, i per tant s'hi devien enfrontar allà enmig, i en devien rebre les conseqüències, entre molts altres, els empordanesos.
6: A partir del tractat d'Utrecht, després de la guerra que feies menció, doncs Menorca queda en mans britàniques i es converteix poder en un dels ports corsaris més importants de la Mediterrània, fins a un pol d'atracció en què fan que arribin italians, grecs, gibraltarenys, que s'estableixen allà, i des d'allà assoten tota la costa catalana. Realment era un negoci. És a dir, va ser tan gran el comerç a Maó, per exemple, en aquest sentit, hi havia tantes naus corsàries que el dia que n'hi havia més, fins i tot es va comptabilitzar que al port de Maó entraven 50 captures. Per tant, imagina't el volum de negoci que va generar la illa perquè es considerés la primera font d'ingressos en aquells moments de la illa. Que passa que això després...
7: De Menorca, que en deien la illa invisible, no? Perquè té
5: exacte,
7: només el punt toro que no es veu.
5: Sí, no, és difícil.
7: Però dins de la literatura i dins de la d'això, fins i tot ja amb la guerra al francès, queda, eh? Queda totes les llegendes de la navegació, diguem, a partir de Cotlliure, a partir d'aquests pirates i a partir de la literatura, o un ball parlat que queda més al sud, ara que deies tota la cosa catalana, que és el ball parlat de Salomó, amb el qual també és un fet de pirateria, diguem, d'aquestes característiques.
6: I en aquells temps, sobretot a finals del 18, que van aparèixer corsaris catalans que es van revoltar, diguem, contra aquesta ja agressió contínua, com van ser Martí Badia o Jeroni Bassart, fins i tot s'imprimien petits fulletons amb petites poesies que miraven d'explicar alguna de les seves gestes o algun dels seus combats.
5: Ens queda poquíssim temps, però suposo que durant el 19, mica en mica, aquests fets comencen a canviar quan l'Estat, després de la guerra del francès, es va consolidant maldestrament, però es consolida, comença a perdre sentit pirateries i pirates i corsaris al Mediterrani. De fet, desapareix, pràcticament es desplaça a les zones més llunyanes del Carib i l'extrem orient, però que en canvi el Mediterrani va desapareixent. Això també es devia notar a l'Empordà, exactament igual, m'imagino.
6: A veure, es comença a notar sobretot a mitjans del segle XIX, tot i que, com bé sabeu, el Congrés de París el 1856 va abolir la pràctica de la pirateria o del corsarisme. Realment aquest fenomen va continuar durant encara moltes dècades, fins a tal punt que tenim constància que durant la Primera Guerra Mundial tota la zona de fins i tot de l'Empordà hi ha bastantes captures dels submarins alemanys.
5: O sigui, arriba fins al 14-18,
6: sí, diguéssim. I els submarins alemanys el que feien realment eren pràctiques de pirateria, perquè feien baixar tota la tripulació de la població de l'embarcació
5: i
6: s'ho quedaven o enfonsaven el vaixell.
5: Gabriel Martí, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Vanguardia per explicar-nos aquestes històries de pirates i corsaris. El Gabriel Martí és l'autor de Pirates i Corsaris a l'Empordà, un llibre que tracta molt més abastament que no pas hem pogut fer-ho aquí al programa. Moltes gràcies.
6: No, gràcies a vosaltres.
5: Josep Maria Soler Sabater, Pirates i Corsaris, no ens queda, no és una cosa tan llunyana, de les pel·lícules de Hollywood, ni molt menys.
7: I la gent quan va per aquella zona del nord est de Catalunya, que sàpigui que ho pot trepitjar i pot seguir, perquè hi ha tota una gent, companyies, ajuntaments que ho expliquen i que pots fer rutes turístiques i passar-te el dia aprenent coses.
5: Això és Vanguardia.
4: Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat. I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Jaume Cardús i Miquel Quaranta.
8: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
9: Bona nit.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
11: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
12: Ràdio Vilasacra.
13: En el Vaticano, Ràdio Vilasacra des de Buena Manana Temprano. Nano.
14: Tanca els ulls.
15: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
16: Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. Al món cada any moren 300.000 persones per aquesta causa. La meitat són menors de 30 anys i una quarta part infants. Ignacio García, portaveu d'Acció Sindical de Socorristes.
17: Que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents, que som nosaltres, per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
15: Ràdio Vilasacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. poesia de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
12: 1714. Per l'enyorada Rosa Novell.
18: Oh, valentia funeral del setge, bandera que esparraca el foraster. En terra ja un nafrat el banderer, la mort arriba que el seu mal li metja. Cau la ciutat, el fratricidi petja un vell destí mentre que el nou ja ve. La boira fuig pel foradat carrer, com una glaça dolorosa i lletja. Sinistre sona, travessant les places, el martelleig d'unes feixugues passes. El vent s'endú la cendra de les lleis. Homes callats, coberts de sang i sutja, alcen l'esguard impenitent que jutja. Poble vençut, que sobreviu als reis.
15: Memòria de Josep
19: Carner. Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
20: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: 100% Empordà. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

0: arribat l'hora dels pagesos de ciutat, que com cada setmana sortim a l'hort de la ràdio per cultivar els coneixements sobre l'horticultura urbana. Per fer-ho, compartim la collita de consells, preguntes, experiències i curiositats que ens feu arribar a través dels perfils que tenim a les xarxes socials i a pagesosdeciutat@gmail.com, que molts esteu aprofitant també per enviar-nos fotografies dels vostres èxits hortícoles. Des de l'estudi veiem el Xavi Nuses i el Diego Fernández plantats al control tècnic i a l'Ester Casanovas preparada per començar a remenar la terra. Ester, benvinguda.
1: Hola, Carles.
0: Amb tothom al seu lloc, fem un cop d'ull al sumari i comencem.

0: El programa d'avui el començarem per la llavor. Kiko Barranco ens parlarà d'una trobada d'intercanvi de varietats autòctones. Coneixerem un projecte d'hort comunitari que s'ha fet un forat al barri del Clot de Barcelona. I l'Eduard ens explicarà la seva experiència cultivant. Amb Gustavo Duc abordarem la qüestió de la sobirania alimentària i acabarem cuinant amb la mami.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Al llarg de la història s'han descrit i identificat 250.000 espècies de plantes superiors. D'aquestes, 30.000 són comestibles, de les quals un 10% alimenten el món. En aquest sentit, el 60% de l'aportació calòrica de la població depèn de 5 tipus de cereals i, amb tot, les plantes representen el 80% de la dieta i la nutrició humana. Amb aquest pronòstic sobre el futur creixement demogràfic, aquesta realitat cobra encara més importància si es té en compte que la clau de la nostra alimentació està en les llavors, petits tresors que sovint passen desapercebuts, però sense els quals perilleria la nostra existència. Amb l'actual escenari agroeconòmic, la conscienciació de la societat per conservar aquest patrimoni és cabdal, i iniciatives com les que organitzen Banc de Llavors i altres entitats són fonamentals. Avui volem fixar-nos en la tasca de Llavors pel Canvi, una suma de projectes que coordina Kiko Barranco.
3: Començar un banc de llavors des del món civil per a fer un camí que no sabem d'on arribarà, però segurament si sabem que controlant nosaltres les llavors de la nostra terra, controlem nosaltres també els moviments de producció d'aliments. També és molt important la participació de xarxes i moviments d'horticultura urbana, tant de Barcelona com de tot arreu de Catalunya, de punts tan diversos com Granada, la Provença de França, Bulgària. N'hi ha diferents moviments d'horticultura que no solament s'està donant a Catalunya i a la península, sinó que n'hi ha moviments que no surten a los medis de comunicació, que aglutinen un moviment social tan important que a través de l'horticultura expressen les seves inquietuds tanto polítiques com espirituals, perquè diguéssim que l'horticultura és una eina que engloba totes les vessants. Només és plantar la llavor, sembrar la llavor, és cuidar la llavor, és portar tota una filosofia de vida molt important en tots els aspectes, físic, espiritualment i sobretot nutricionalment.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: L'Eduard Grandió és un informàtic de 28 anys que, tot i ser intolerant a la verdura crua, no renuncia a gaudir de l'horticultura urbana en una petita parcel·la on sempre que és temporada hi ha un lloc reservat pels tomàquets.
4: Vaig començar fa molts anys ja, no t'ho sabria dir exacte, però fa bastants. Jo també amb les vàlvules tampoc hem sigut gaires amics, no? Amb les plantes, podríem dir. He tingut jo des de ben petit també una intolerància a la verdura, el que seria la fructosa, la fibra. No me les puc fer menjar crues mai, sinó tenen que estar cuinades i triturades. El cultiu de marihuana em va ajudar aquí a entendre moltes coses sobre l'horticultura en general, perquè no deixa de ser una planta. Bàsicament, mira, és de la mateixa espècie que el tomàquet. És una planta com qualsevol altra. Sofreix les mateixes enfermetats, les mateixes plagues. L'he cultivat amb coco, amb terres abonades, i jo et dic que tira com una planta més. Inclús li pots afegir abonos líquids, que és més, aquests abonos líquids que hi ha a les sendes que recomanen, que són especials per plantes de cannabis, doncs també serveixen per altres tipus de plantes, no només per les de cannabis, perquè no deixa de ser un fertilitzant. Hi ha orgànics, hi ha químics i hi ha biominerals, però això no deixa de ser que és substrat per la planta. Si cultives en coco, és molt bo el coco, perquè el pots reutilitzar amb la terra. Jo no ho recomanaria tant, perquè sol podrir bastant. Un cop finalitzat el que és el moment de la collita, pels tomàquets, com pel cannabis o com per altra planta que tingui per aquí, la manera que jo tinc de reutilitzar la terra és fent servir un producte que es diu enzimes, hi ha de diverses marques, i bueno, això són com unes bactèries que el que fan és ajudar la planta a assimilar els nutrients, d'acord, que tu li afegeixes a la terra durant tot el procés, tant de creixement com de floració, d'acord? Però és molt útil sobretot a la floració, per ajudar també a netejar el que serien una mica els abonos que tu li vas ficant, d'acord? Ho faig servir sobretot per netejar la terra. I llavors tota la terra, després la filtro, d'acord? Un cop li he tirat això, la torno a filtrar i la torno tirant en el cubell. I un cop fet això, li faig com un afegit de diversos productes que tots són biològics, que serien l'humus, bastant conegut, barato, i també faria servir una mica de guano si en tinc o una miqueta d'algun altre producte de creixement que també aniria molt bé. Sempre líquids o podries utilitzar també el guano. El producte aquest, les enzimes, ho mesclo amb aigua, són tants mil·lilitres per litre d'aigua, i depenent de la terra que tinguis, li aboques tant percentatge, fas com una mescla i filtres. L'aigua, clar, la tens que tirar, però també la pots... Si no tens espai, jo a vegades la tiro o a vegades la recullo, perquè les enzimes van bé pel rentat, però si no et vaig bé d'espai, no la puc tindre molts dies també perquè es podriria. Jo cultivo tomàquets aquí, en el cas dels tomàquets, a mi m'agrada sempre tirar per lògic, abans que parlo químic. Jo amb els tomàquets li tiro una cosa que es diu extracte de crisantemo, que és una flor, una planta, insecticida natural, no? Primer havia descobert el nim, però des que vaig descobrir això he vist que és molt, molt més efectiu. A part, no és tan llafiscós el líquid, i fa més bona olor. Va miraculosament el producte aquest. Com a pagès m'agradaria tindre un hort més gran, però bueno, amb el que tinc vaig tirant i mira, no em queixo perquè com que és pacient. El que sí que m'agradaria fer és com una empresa de semilles, perquè trobo que tindríem bastantes més varietats de plantes i oferir més mercat. Trobo que encara es pot obrir una mica més això. Hi ha una manera que això també ho pots aplicar a les tomaqueres i a altres tipus de plantes, que és controlar el creixement des dels nusos. Quan la planta està en fase de creixement, des dels nusos el que fas és doblar aquests nusos, al anar-li regulant per on vols que tiri la planta, com una cepa, no?, d'aquestes d'aquí, sempre per sota d'on creix la flor o d'on creix la branqueta, sempre per sota, re mig dit, és el creixement.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
5: Hi ha tècniques molt habituals entre els cultivadors de cannabis que ens poden ser de gran utilitat els que fem un hort en contenidors. Una d'elles és el rentat d'arrels, del que ens parla l'Eduard, i els diferents motius que ens poden portar a necessitar posar-la en pràctica. Quan estem regant o fertilitzant incorrectament, les arrels poden patir diverses anomalies que els impedeixi absorbir determinats nutrients. Normalment, aquests problemes es manifesten en l'aspecte de la planta, que ens avisa mitjançant canvis de coloració de les fulles o dels seus nervis. El més habitual sol ser intentar interpretar aquests símptomes i aportar aquest nutrient que li falta per solucionar el problema. Però de vegades ens pot semblar que a la planta li falta un nutrient quan realment no és així i n'hi ha de present a la terra. El problema és que les arrels estan com bloquejades per l'excés de sals i no són capaces d'absorbir-lo. Les sals que hi ha als nutrients es cristal·litzen quan desapareix l'humitat. Ho podeu comprovar fàcilment si utilitzeu adobs líquids i us fixeu l'aspecte de l'interior del tap. El rentat d'arrels consisteix en eliminar l'excés de sals acumulades en el substrat a base d'abocar-hi molta i molta aigua, de manera que els arrossegui fins als forats del drenatge i, per tant, fora del contenidor. L'excés de sals es detecta amb un aparell electrònic que s'enfonsa en el substrat. A més sals, més conductivitat elèctrica i, per tant, un avís de que potser és necessari un rentat d'arrels. Realitzar aquest examen ens ajudarà també, abans d'iniciar un cultiu, ja que ens indicarà quina quantitat de nutrients hi ha en el substrat i d'aquesta manera podrem ajustar millor la quantitat d'adob que hi hem de barrejar. La utilització d'enzims en aquest procés és molt interessant, ja que ens pot evitar que haguem d'abocar molta aigua per fer el rentat d'arrels. Els enzims són proteïnes que acceleren la transformació en cel·lulosa de les arrels mortes i amb això eviten que proliferin determinats fongs que poden competir amb les nostres hortalisses. Normalment es presenta en format líquid i cal seguir les dosis i pautes indicades pel fabricant. Hi ha, però, un altre factor que pot influir en les arrels i en la seva capacitat d'absorció, i és el pH, tant de l'aigua de reg com del substrat. No és habitual tenir problemes amb el pH el primer any d'hort urbà, a no ser que ens excedim amb la quantitat d'adob. En canvi, si aquest és el vostre segon o tercer any, potser us interessarà conèixer aquest valor, especialment si les collites no han anat tan bé com el primer any. Només us caldran unes tires reactives de pH que podeu comprar en farmàcies, vivers i també en botigues de productes per piscines. Quan les mullem, reaccionen i canvien de color. Les capsetes incorporen un quadrant on s'especifica quin valor té cada un d'ells i d'aquesta manera podrem saber si s'ajusta a l'ideal per regar les hortalisses. Si el que volem conèixer és el pH del substrat, el procés serà una mica més llarg, però també senzill. Necessitarem un recipient per usar-lo com a mesura, aigua destil·lada, una tira reactiva i substrat. Amb el recipient prendrem una mostra de substrat intentant extreure'l no de la capa superior sinó d'una fondària d'uns 5 cm aproximadament, l'abocarem en un got i a continuació hi afegirem 3 mesures més d'aigua destil·lada. Ho barrejarem i ho deixarem reposar una mitja hora perquè el substrat s'assenti. Després ja podem mullar la tira en aigua i esperar que canviï de color per obtenir-ne el resultat. La majoria d'hortalisses es desenvolupen correctament entre uns paràmetres del 6 i el 7. Mentre no en traiem l'entrellat de què li passa al substrat o al pH de l'aigua, no oblideu que sempre podem aplicar adobs de manera foliar. Les fulles tenen capacitat d'absorbir-los i incorporar-los per equilibrar les seves carències o necessitats. En aquest cas utilitzarem adobs líquids que barrejarem amb aigua i aplicarem amb polvoritzador. Però sobretot si aquestes explicacions us han generat dubtes respecte al pH de l'aigua o del substrat, intenteu fer aquest examen. Les vostres plantes us ho agrairan.
6: L'Àngel de l'Hort.
7: Avui parlarem dels porros. Els coneguem com Allium porrum i és un cultiu de la família de les liliàcies. Són un cultiu bianual. El primer any produeix un bulb i el segon any completa el seu cicle produint les llavors. Normalment nosaltres el cultivem com anual, perquè el que aprofitem no són les llavors del porro, sinó el seu bulb. El seu marc de plantació és amb una distància entre plantetes d'uns 20 centímetres o 15 com a molt. I normalment es pot fer de dues maneres, o de llavor o fer trasplantaments de plantes. Si fem el trasplantament, deixem aquest marc de plantació establert, i si fem un planter directament de llavor i el deixem al terra, vull dir que fem un cultiu directe des de llavor, si ens surt massa planta per superfície, haurem de fer una aclarida de plantes. És un cultiu bastant resistent al fred, creix i aguanta temperatures fins a menys 10 graus o de zero. És un cultiu oxigen en terra, necessita adobat, oxigen, exposició al sol, oxigen en necessitats de rec, tot i que la major part del seu cultiu pot ser a l'hivern i normalment en aquesta època de l'any no cal regar sovint. El seu calendari de trasplantament i recol·lecció passa perquè es pot plantar i trasplantar durant gairebé tot l'any. Hem de tenir molta atenció a les males herbes perquè és un cultiu de cicle molt llarg i hem d'eliminar-les de forma manual, amb esquerdes. Fora de terra és un cultiu que és fàcil de fer. En principi no hi ha problema perquè l'arrel no és gaire exigent amb extensió de terra. És un cultiu bastant superficial i és molt apte per poder fer amb torretes o a taules de cultiu. Com a plagues més importants podem trobar la mosca de la ceba, que és un insecte, una mosqueta que posa un ou al coll de la planta i produeix unes larves que es mengen tota l'arrel, i insectes de sol, el que coneguem com el grillo talpa, que és un bitxet que gairebé amb pinces que es pot menjar tota l'arrel, o els cucs de filferro. Insectes minadors de fulla i els nemàtodes. Com a malalties importants hem de tenir en compte els fongs de terra, els mildius, roies i poca cosa més. En principi no és un cultiu que sigui gaire complicat des del punt de vista fitosanitari.
6: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantèlia.com o escriu-nos a plantèlia@plantèlia.com.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: Ens plantem ara al carrer Ripollès de Barcelona, cantonada amb Nació, en ple barri del Clot, on l'any 2007 un grup de veïns va decidir-se a recuperar un solar desocupat per convertir-lo en un hort urbà amb funcions socials. Després de 7 anys el projecte s'ha consolidat i els diumenges, a més, organitzen jornades de portes obertes per a tots aquells que el vulguin conèixer.
8: Ara per ara som un grup d'unes 10 persones i hem arribat a ser 20, que seria lo ideal. En un solar on abans hi havia unes runes, no?, d'un edifici doncs, que havien derrocat. I el grup originari que va començar a convertir aquest espai en un hort era un altre grup, diferent a nosaltres. Llavors ells el que van fer va ser començar a netejar totes les runes que hi havia a l'espai i a condicionar-ho per poder fer un hort urbà. Vam començar a fer bancals de terra diferenciats i cada bancal de terra tindria unes espècies de plantes, no? Ho volíem ajuntar per diferents grups de plantes. I llavors formàvem grups de 4 o 5 persones. Cada grup decidia què plantava en el seu espai i era l'encarregada d'anar cuidant les plantes. El que passa és que per mobilitat de les persones, llavors els grups al final van acabar bastant fluixos i vam decidir per assemblea d'unanimitzar tot l'espai i llavors cuidar-ho entre tots. Ens reunim 2 o 3 vegades per setmana i tenim 2 grups de recs. A l'estiu, que cal regar més, reguem 3 vegades i reguem els dimarts, els dijous i els dimensos fem portes obertes. És terapèutic, no? Vull dir, és... les plantes són molt importants, però a mi per temporades han sigut com una excusa, no? Vull dir, jo he necessitat també la curació aquesta de grup.
9: Les mongetes, quan s'han de lligar a la canya, sembla una tonteria, però sempre s'han lligat en sentido antihorario. Si les lligues a la dreta, elles soles es deslliguen i es lliguen cap a l'altre cantó. Una cosa curiosa de les plantes. Estic molt implicat en el projecte i a partir d'ahí pues, em prenc les coses en sèrio, com el que va al gimnasio. A veure, el meu pare és de Pallès, viu a Pallès, viu a Salvador de Guardiola i té 2 horts. És a dir, des dels 9 anys que he agafat un multicultor. A partir d'ahí, pues, sé. No obstant, no tinc cap estudi relacionat amb el tema i tot el que sé ho he après pues, del meu pare, del meu avi, que també tenia un hort quan era jo petit, i autodidacta, i el que no sé, pues, la fuente d'internet. Voy, lo busco i ho aplico. Aquí disposem de 8 bancals, a grosso modo, todos corren una posició cada any. Això es fa, pues, com ja sabem tots, és per anar a botar aquella parcel·la dels nutrients, dels 3 nutrients fonamentals que necessiten les plantes per viure. En teoria, per fer-ho bé necessitaries 2 parcel·les de cada tipus, cucurbináceas, solanàcies, leguminoses i els enterrats. Com només disposem de 8 parcel·les, bastant petitetes, això ens implica una feina i uns plantejaments. Aquí darrere tenim una pissarra on ja tenim planificats els cultius en rotació de 4 anys per endavant. Intentem recuperar l'equilibri natural de la terra. El tema del planter també va ser en el seu moment un tema de debat, perquè clar, havia gent que li feia gràcia, portava les llavors de casa seva, d'una carabassa que es menjava. En resumides comptes, fent un mix i mix aquest any, val? Perquè clar, el problema de tot això és que si tu t'equivoques amb una planta, quan et vols donar compte, ja has perdut l'any. És a dir, ja com depenem de la climatologia, pues, aquest any ja no pots tornar a plantar una altra tomaquera si no t'ha fet tomàquet, és a dir, ja t'has d'esperar l'any següent. Si et dones compte, tenim una barrera física amb plantes del tabac. La idea, i funciona realment, és que el pulgó, com la fulla del tabac és molt enganxosa, li crida l'atenció, van a per allà, mengen nicotina i s'acaben morint. Es queden enganxades a l'envés de la fulla. Lo de les aromàtiques també, en els caminos impares, està tot ple d'aromàtiques per evitar la propagació de plagues. I a la part exterior, pues, tenim geranis, tenim calèndules, tenim bugambilles, tenim més floretes per atreure els insectes, que són els que ens ajuden a polinizar. Per exemple, el cogombre, que és tota aquesta renglera d'aquí, necessiten els insectes sí o sí. El 100% de la polinització dels cogombres es fa la primera mitja hora del matí, que és quan la flor femella s'obre. Si no, ja l'insecte no recull ni un cogombre. No deixa de ser testimonial. Tenim poc terreny i ens agradaria tindre més, evidentment, però la satisfacció és moral. Es funciona bé, funciona.
10: A la nostra visita vam coincidir amb Gustavo Duch, veterinari de formació transformat en investigador en l'àmbit de la seguretat alimentària. Coordina des de l'any 2011 la revista Soberania Alimentària, Biodiversitat i Cultura i ha escrit diversos llibres, l'últim titulat No vamos a tragar. Gustavo Duch, benvingut a Pagesos de Ciutat.
11: Moltes gràcies.
10: En alguna entrevista l'he sentit a dir que tot aquest moviment és una revolució. No sé si, donades les circumstàncies i amb la magnitud que ha agafat, ja no és una revolució, sinó que és una realitat.
11: No, a mi m'agrada entendre-ho com una revolta, com una revolució, com una tornar, una revolta, tornar a mirar al món rural, tornar a mirar la terra, tornar a mirar les economies primàries, amb la importància que aquests companys estaven explicant fa una estona, no? Amb la importància del que significa posar al centre de moltes coses una economia productiva, una economia necessària, tothom necessita menjar i posar-se a conrear un hort o recolzar la pagesia local vol dir donar-li prioritat a aquesta mena d'economia i no a l'economia especulativa que veiem amb els mercats internacionals. O a la vegada, quan veiem aquests horts urbans o altres moltes iniciatives, comencem a percebre que les nostres formes de vida de futur, en la mesura que el capitalisme ens vagi deixant espai, tindran que veure amb espais comunitaris, tindran que veure amb autosuficiència o amb una part d'autosuficiència, i per això entenc que avui en dia és una un sector, un grup de gent que va certament cobrant importància, però la importància no és tant el volum sinó la, el que ens està ensenyant aquesta revolució, el que ens està ensenyant amb aquestes pràctiques. Jo, per mi, té molt de visionari.
2: A partir d'aquí, i veient l'evolució que ha seguit, cap a on podem pronosticar que anirà aquest moviment?
11: Jo, com us deia, entenc que podem diferenciar, no? Hi ha una agricultura pensada des d'una perspectiva natural, des d'una perspectiva del sentit comú, i és aquella agricultura que només té un objectiu, produir aliments per la gent de, per la població local. Això és una forma d'entendre l'agricultura. Després hi ha una altra agricultura, que a mi m'agrada dir que no és agricultura, però anem a permetre aquest qualificatiu, que l'agricultura industrial, amb uns mercats globalitzats, els aliments que es mouen per tot el món, que és la que ens han imposat i que aquí en els països occidentals és la que és la més forta, és la que tots tenim present, és la de les grans latifundis, de McDonald's o de que acabes comprant al Mercadona. Bé, si pensem en aquestes dues agricultures, evidentment la que no té cap futur, científicament parlant, és la no agricultura, l'agricultura industrial, l'agricultura del Mercadona, perquè és una agricultura que depèn al 100% de recursos finits, depèn del petroli, depèn de l'aigua potable, evidentment, depèn també, en el seu cas, dels fertilitzants sintètics, i sense petroli, o en el moment que el preu del petroli s'encareixi, o en el moment que el preu dels fertilitzants minerals s'encareixin, aquest model tindrà moltes dificultats. Només podrà produir per una classe amb molt poder adquisitiu. Per l'altra banda, l'agricultura a petita escala, l'agricultura que només li calen els insectes, el sol i l'aigua, i la feina de les nostres pròpies mans, aquella agricultura que encara que aquí ara la podem veure com minoritària o anecdòtica, aquella és una agricultura tremendament de futur.
5: Vostè en quin moment comença a interessar-se per temes com la sobirania alimentària?
11: Bé, dintre de la meva petita trajectòria, des del moment que estic treballant dintre de Veterinaris Sense Fronteres, una ONG que ens preocupa pel desenvolupament de les comunitats rurals, els temes de l'agricultura i de l'alimentació són fonamentals amb la feina que jo feia aleshores en aquell moment. A partir del 96-97 tinc la sort de començar a conèixer a gent implicada, a pagesos, tinc la possibilitat d'estar present en algunes trobades on s'està construint aquest paradigma de la sobirania alimentària, i a partir d'aquell moment entenc que com a proposta, una proposta molt senzilla però a la vegada molt radical, els pagesos han de donar de menjar a la població de la seva, dels seus voltants. Entenc que aquest missatge és molt encertat, és el missatge que els empodera amb ells i elles amb el discurs que els hi calia, i a la vegada és un missatge que trenca alguns esquemes que s'havien d'alguna manera inculcat, no? Aquells missatges que ens deien que els pagesos del sud competien contra els pagesos del nord o a l'inrevés, aquests missatges es desmunten i amb un missatge més coral entenem que el que tenim és davant una agroindústria amb un poder econòmic darrere molt fort, i a l'altra banda està la petita pagesia a qualsevol punt del món.
2: Quin nivell de consciència social creu que hi ha actualment en la nostra societat sobre la sobirania alimentària, la producció dels aliments?
11: Bé, jo entenc que qualsevol de nosaltres té té clar que, que d'alguna manera aquests conceptes de protegir la nostra pròpia pagesia, de recuperar les nostres pròpies llavors, de posar en valor la feina de la pagesia, els mercats locals, les cooperatives de consum, els horts urbans, els mercats de pagès, diguéssim que totes aquestes iniciatives, tots som conscients que estan cada vegada més presents i les podem veure en falques publicitàries, en programes de televisió, en programes de ràdio, o sortint a passar pels barris o pels pobles, que veiem que hi ha moltes iniciatives. Al final, totes aquestes diferents formes són les mateixes, són expressions d'un únic o d'una forma d'entendre aquest concepte de sobirania alimentària. Són diferents expressions, alguna gent ens apropem amb aquest tema per temes de salut, altra gent s'incorpora per temes de medi ambient, altra gent s'incorpora realment per donar costat a la pagesia. Al final, tant és, l'important és que s'està construint des del meu punt de vista amb molta força iniciatives molt boniques.
5: El problema és que com a consumidors ens hem despreocupat del valor de les coses?
11: Jo diria que sí, però no sé si ens hem de carregar la motxilla de la responsabilitat a les nostres esquenes. En el cas de l'alimentació, és molt evident que els canvis d'hàbits que s'han produït en els últims anys no responen tant a voluntat pròpia dels consumidors i de les consumidores de dir no, és que a nosaltres el que ens agrada és menjar ràpid, menjar fast food i anar al McDonald's, o menjar tot preparat, congelat i inquibit al microones. No és tant que sigui la nostra pròpia forma, la nostra conducta, sinó que en el cas de l'alimentació això ve derivat d'una imposició, d'un model que de moltes maneres ens han reconduït els nostres propis hàbits. Podem no hem estat massa atents, però d'alguna manera jo crec que hi ha una voluntat molt forta a abaratir el preu de la carn, subvencionar uns productes i no uns altres, donar recolzament a la presència de grans superfícies en detriment del petit comerç. O sigui que hi ha tota una voluntat política i d'aquestes indústries de reorganitzar el nostre model de consum.
2: A partir d'aquest escenari que ens dibuixa, quin és el gran repte que tenen tots els agents que treballen per la sobirania alimentària i, sobretot, quin és el recorregut que tenen tenint en compte doncs, aquest poder que tenen les grans indústries agroalimentàries?
11: En el meu parer, el repte és una qüestió de velocitat, una qüestió de temps. Com us deia abans, i a vegades em fa una mica por, sembla un pitoniso, jo entenc que països com el nostre, com a Catalunya o l'estat espanyol, són països vulnerables des del punt de vista alimentari. Si només aconseguim l'alimentació via aquestes agroindústries, podem patir problemes d'abastiment alimentari per l'encariment de preus, com comentava abans, per la mancança de petroli i la complicació dels viatges internacionals, perquè tindrem que competir en els mercats amb les potències emergents. És a dir, quan un país està important el 60% del que menja dels països de fora, és un país vulnerable. I aquest és el diguéssim, al marge del temps que crec que tenim per fer créixer l'agroecologia, la sobirania alimentària i totes aquestes propostes, fer-la créixer el més ràpidament possible, perquè quan aquestes circumstàncies es facin presents, tinguéssim ja un bon teixit d'un sector alternatiu que ens pugui evitar qualsevol problema. No? Jo dic que què farem quan la crisi arruïni a Pescanova i a los Campofríos i ja no podem comprar en los Mercadonas i en los Alcampos. Bueno, pues en aquell moment ens abastirem, com ha de ser, de la petita pagesia i amb models de comercialització locals.
2: Parlant de la pagesia i per la seva experiència, quin és el moment actual de la pagesia? tant els que fa molts anys que s'hi dediquen com gent, que hi ha casos, que deixa les grans ciutats per dedicar-se novament al treball del camp.
11: Aquesta sent molt simplificador, aquesta és una mica la fotografia actual. Hi ha com dos generacions, no? La generació de, en general, la generació dels pagesos que han tingut que resistir aquest envit de l'agricultura industrial i que la fórmula pràcticament segura de molts d'ells de resistir ha estat integrant-se en aquest model, i el que fa el que el seu, quan els seus pares eren petits pagesos, ells avui són agricultors o petits empresaris agraris, i aleshores estan practicant una agricultura d'aquest caire més d'agricultura industrial, integrats amb el sector del porc, integrats amb el sector de l'ofals, tant és. Però d'alguna manera els que han aconseguit mantenir-se ho han fet dintre d'aquest sector, i a l'altra banda tenim en general una nova pagesia, o una gent que retorna, que fa la revolta, o una gent que pren el relleu d'aquesta generació, i pràcticament el 100% d'aquest relleu ja ve amb aquestes característiques clarament integrades amb la seva propietat.

0: tornada al camp amb moltes dificultats, però també a la vegada amb la força de sentir-se part d'un moviment.
1: Amb el problema potser de que ens hem allunyat tant del camp que hi ha coses que hem oblidat sobre com s'ha de treballar, sobre com s'ha de cuidar?
0: Sí, fixeu-vos les entrevistes que fèieu, no? Aquell xicot parlava des del punt de vista agronòmic amb molta informació, i una informació que no li ve directament de les universitats ni dels centres de formació clàssics, perquè només estan pensats per ensenyar aquesta agricultura industrial. Però hi ha mecanismes per recuperar sabidories, per adaptar-se als nous temps, per arribar als models d'agroecologia i aprendre coses, doncs, com el que ens explicava de les fulles del tabac, per exemple. Hi ha una dificultat, perquè amb aquest canvi generacional hem perdut la connexió amb les formes de fer dels avis i les àvies pagesos, que tenien aquest model dintre de la seva quotidianitat, però aquesta dificultat l'estem resolent, pues, amb altres models, no? Buscant informació, amb entitats que estan fent formació en agroecologia, cursos, formació. El que podria haver estat una dificultat, pues, ja fa temps que ens ha engrescat a molta gent i no és una limitació.
2: El que marca la diferència és l'amor cap a la terra?
0: Sí, fixeu-vos que a més això ho diu la pròpia paraula. La definició d'agricultura o l'origen etimològic de la paraula agricultura és molt clar. Agri és terra i cultura és una paraula que deriva de cultivar, de conrear. El conreu de les arts és la nostra cultura, però conrear també etimològicament deriva directament de la paraula tenir cura, de cuidar. Per això en aquest moment el missatge que ens està donant els moviments feministes de lo important és tenir cura de la gent, tenir cura de la natura, tenir cura de l'economia, lo important és posar la vida al centre, té una lectura molt clara en el missatge de la sobirania alimentària. L'agricultura que volem és aquella agricultura que té cura de la terra. Si ens centrem d'alguna manera amb l'avenç més del que més orgullós està l'agroindústria, que serien els transgènics, són uns avanços obsolets. No, és una peça que només encaixa, és com un puzzle, no? És un puzzle, el puzzle de l'agroindústria. Tenim peces que són el poder econòmic, tenim peces que són els pesticides, tenim peces que són les grans terres, els latifundis, tenim peces que són les grans superfícies comercials, i és en aquest puzzle on la peça dels transgènics encaixa perfectament, i per tant és un avanç que només li dona corda o només ajuda, tampoc molt, jo crec que parlem massa d'una tecnologia que no arriba ni a tenir ni a l'1% de totes les de la seva presència a les diferents terres agràries del món, Ni a l'1% de les terres estan conreades en transgènics. Però bé, en qualsevol cas, d'ella és una tecnologia que només pot funcionar amb un model, i això és el que hem de qüestionar, el model. I aquest model agroindustrial, com hem comentat, és responsable de que aquí en el nostre país tinguem vulnerabilitat alimentària, però a la vegada és responsable, i això és realment és molt greu, i això és una crisi, i això és el que ens ha de preocupar, de que 1.000 milions de persones passen gana, de les quals el 70% són exiliats, són gent que no poden viure de l'agricultura, precisament per això, perquè davant tenen el monstru de l'agroindústria.
1: A més de la investigació que vostè fa en l'àmbit de la seguretat alimentària i de la sobirania alimentària, com dèiem a l'inici, vostè coordina des de l'any 2011 la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultura. Exactament quin és l'objectiu d'aquesta publicació?
0: És una publicació proposada, dirigida, coordinada per els moviments pagesos de l'Estat espanyol. Aquí dintre de la revista tenim a la Plataforma Rural, a la Via Campesina, els sindicats agraris que defensen la sobirania alimentària, i és l'eina de la pagesia per reflexionar, per poder plasmar el seu propi pensament, per revisar els seus propis paradigmes. Per tant, al final és una revista

0: pensament crític, d'anàlisis dels temes que tenen que veure amb l'agricultura, amb el món rural, amb l'alimentació, però amb aquesta perspectiva que la fa molt diferent a qualsevol altra publicació, perquè està pensada per les pròpies veus del camp.
1: El problema, senyor Duc, és que potser falten altaveus?
0: La veritat és que la capacitat de l'agroindústria al final tot és bastant simple, no? Qui hi ha darrere de l'agroindústria? Darrere de l'agroindústria hi ha els poders econòmics. Qui controla els mitjans de comunicació? Qui controla els nostres governs? Qui controla les nostres administracions? Per què es prenen unes decisions o no es prenen unes altres? Són precisament per aquests poders econòmics, que són els que ja fa que en el capitalisme controlen les tecles correctes. Davant d'això, totes les altres veus, el que pugui fer la revista, la pròpia veu de la pagesia, sempre ens pot semblar unes veus insuficients. Però tampoc crec que sigui el problema ni un greu problema. Penso que la gent tenim tots i totes suficientment capacitat crítica i anar desbrinant mica en mica el que ens convé i el que no ens convé. I d'alguna manera, poder no en els grans mitjans, però sí com aquests nois del Clot, no? Amb un racó de Barcelona, s'està transformant el món. Aquestes petites invisibles formes de transformar el món, segurament de baix a dalt, i lligades fermament a la terra, són molt més sostenibles que qualsevol altra manera de fer aquest pas.
1: Amb tot, acabo amb una pregunta. De fet, li demano a vostè quina pregunta ens hauríem de fer tots abans de consumir un tipus d'aliment o un altre, tenint en compte que deixa la responsabilitat a la decisió de cadascú.
0: No, la pregunta jo crec que és molt fàcil. Cap a quin món volem caminar? Un món, cadascú que es faci el seu escenari, no? Un món de gent treballant en comunitat, de respecte amb la natura, sostenible, o un món on, amb les decisions horitzontals, un món on la cura sigui d'alguna manera el que estigui en el centre, o volem continuar amb un món que esclata, amb el món de les guerres, amb el món dels interessos. Jo entenc que és la mirada, quan la pregunta sigui més global, tindrem més elements per encertar les respostes.
1: Són les reflexions de Gustavo Duc, investigador en l'àmbit de la seguretat alimentària i coordinador, com dèiem, de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultura, a més també d'escriptor de diversos llibres, l'últim, per exemple, titulat No vamos a tragar. Senyor Gustavo Duc, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Pagesos de Ciutat i sobretot per facilitar-nos el seu punt de vista sobre tot el que està girant al voltant de l'agroalimentació o l'agroindústria, que al cap i a la fi és el que ens proporciona els aliments.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer i felicitats per la iniciativa del programa.
2: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas. Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.
3: Voldria parlar avui d'una planta medicinal que es diu verbena. És una planta típica de llocs secs que es pot trobar en tota la zona d'aquí de Catalunya. La planta té com diferents braços, té una altura més o menys d'uns 40-50 centímetres i no es mor mai. Una vegada s'ha plantat, aquesta planta l'ha deixat per sempre, perquè va rebrotant, encara que l'hivern baixi la seva vitalitat, durant la primavera tornar a rebrotar la tenim per sempre. La flor és groc i petita i les fulles molt dentades, una fulla dentada com una llança, no? Una llança dentada, diguéssim, no? En forma una mica per aigua, cap dalt, va obrint una tija central i van sortint branques petites de cada costat de la tija. Això, a més, una arrel molt potent, que dèiem abans, que és una arrel que li serveix per anar rebrotant cada any. Evidentment, si el que dèiem abans sempre, en moltes plantes aquesta si es rega, doncs es farà més grossa, pot arribar a sobreviure en espais que no hi ha un excés d'aigua. El tipus de sol potser és una cosa important. Necessitem més aviat un sol amb bon drenatge, un sol que tingui una part de calç també una equilibrada i que hi hagi matèria orgànic, evidentment. Si pot ser també, li agrada també una mica l'ombra, que no estigui a ple sol directament. He d'avisar, sempre aviso. Una mica difícil de prendre perquè és molt amarga. Una planta que sempre ho associem, no? Plantes amargues amb el fetge. Carxofera, dendelleó, és un netejador del fetge, també actua també amb el tema dels ronyons, a ser diurètic, i a més té una capacitat, quan en el cas que tinguem molta mucositat, és expectorant, és a dir, ens treu fora la mucositat que tenim al coll, no? En forma de gargarismes, en forma d'una infusió, 3-5 a 10 grams de fulles i flors. A més també és un regulador i alhora estimulant, regularitza el nostre sistema de descans i vigília, de manera que ens ajuda a evitar l'insomni, a reposar millor, a evitar l'estrès dels nervis, etc. Recomano sempre barrejar-ho, per exemple, amb una mica de plantes potser més apetitoses, com una menta, per exemple, o una estèvia en dejú, evidentment, ens farà més efecte. Si es pot ser la part, per exemple, de les arrels, que és la que té més poder, aquesta s'hauria de fer també en maceració, que és una altra opció, que és diferent de la decocció, és a dir, maceració seria deixar durant 12-15 hores doncs, aquella part de la planta en aigua perquè es vagi estovant i al dia següent simplement filtrar-ho.
2: Cada dia som més pagesos de ciutat.
1: La collita digital d'aquesta setmana la comencem fent-nos ressò del resultat de la votació del Consell General de Ministres de Medi Ambient de la Unió Europea, autoritzant a cada estat membre prohibir els transgènics als seus territoris. Us recomanem, per exemple, l'article que han publicat al País sobre aquest tema. Es titula «Los países europeos podrán vetar los cultivos transgénicos en su territorio» i expliquen el procés que haurà de seguir cada país per prohibir-ne el cultiu, encara que compti amb l'autorització de Brussel·les. Hi ha l'opinió de Josep Miquel Mulet, professor de Biotecnologia de la Politècnica de València, i de Blanca Ruibal, d'Amigos de la Tierra, a qui fa unes setmanes vam tenir exposant els seus arguments a favor i en contra sobre l'ús de transgènics en aquest mateix programa.
4: Ens ha semblat molt enginyós el model d'hort urbà amb palets publicat en un bloc de decoració. En comptes de potes, han fet servir dos palets, els que també donen utilitat vertical. I han subjectat el caixó amb unes esquadres i han deixat un espai lliure per utilitzar-lo com si fos una taula de treball. La taula resultant té unes dimensions bastant més àmplies que d'altres, però si disposeu d'espai, en podeu obtenir un gran rendiment. Si teniu curiositat, els trobareu a piacapdevila.blogspot.com. Al Twitter de Govern de la Generalitat publicaven aquests dies que el programa d'Escoles Verdes ha complert 15 anys i que en aquest temps ha passat de 12 a 623 centres adscrits. Per la seva banda, @alladonac, compartia una fotografia dels seus primers i encara minúsculs cogombres i carbassons, mentre que @tuitcesc deia que fa 28 dies que té les tomaqueres plantades i que encara no li han sortit cap flor. Seria bo saber quin substrat ha cultivat i si les plantes ja tenen prou sol.
1: El blog La Regadera Verde han publicat una sèrie de dos articles que han titulat Males hierbes, hierbes adventícies en la huerta. Si feu una ullada, aprendreu a identificar algunes d'aquestes herbes que sovint arrenquem, però que són totalment comestibles, com ara el card marià o la malva.
4: Tot sovint us parlem de la utilitat del sabó potàssic com a insecticida de capçalera per eliminar un grapat d'insectes, com ara el pugó. Per això us destaquem el vídeo que han publicat al canal de YouTube de Miracebo, en el que ens ensenyen com utilitzar-lo i també a com preparar-lo a casa.
5: Necesito para ello 100 gramos de hidróxido potásico, que se puede conseguir en una droguería, un cuarto de litro de agua y medio litro de aceite de girasol. La mezcla de productos químicos debe hacerse tomando precauciones, al aire libre, como hago yo, y utilizando guantes y gafas de seguridad, que en mi caso, siento como soy un poco inconsciente y asumiendo un cierto riesgo, he preferido cambiarlo por una dosis mayor de atención y cuidado.
4: No us perdeu la part del final, on, com si fos un conte, explica el cicle de vida del pugó.
1: I acabem animant-vos a sumar-vos a l'AgroLook, l'etiqueta que aquests dies està triomfant a les xarxes socials. Es tracta de fer-vos una fotografia a l'hort amb un barret de palla i bevent d'un càntir, orgullosos de practicar l'horticultura urbana i de ser pagesos de ciutat. Les que ens semblin més curioses les compartirem a les nostres xarxes socials.
2: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
1: Orgullosos també de la nostra cultura gastronòmica, aquesta setmana fem un petit homenatge a la cuina de les mares, des del blog de la Núria Valls. Remenant el seu receptari, trobem una nova idea per preparar les mongetes tendres.
6: El meu fill gran em va dir, per què no fas un blog? Si fas un blog, doncs tot sempre hi podrem entrar i a més altra gent ho podrà visitar i podrà veure les receptes. No ho vaig veure gaire clar, però ell em va dir, te'l faig jo el blog, si no costa res, ja veuràs que no costa res. Vaig començar a posar-hi receptes i vaig començar a posar receptes a raó de dues per setmana i des de fa 4 anys no he parat, dues receptes per setmana. La idea és que sigui cuina molt pràctica, molt senzilla, sense complicacions, ni de procediments, ingredients estranys, una cuina molt de casa, molt de diari, i també hi trobaràs algun plat una miqueta més elaborat. Definiria com a una cuina fàcil i pràctica, que és el que a mi m'agrada. Normalment els pots fer amb els ingredients que tens a casa, són molt senzills. Hi ha moltes vegades que te'n vas a un restaurant, menges una cosa que t'agradi i dius, la provaré a casa, i bueno, i la proves i fas la teva interpretació del que has menjat a fora. No ho sé, un flam de carbassa amb salsa de gorgonzola. Doncs bé, mira, un dia dius, vaig a provar-ho i t'inventes tu la recepta teva del flam de carbassa amb salsa de gorgonzola. I moltes altres vegades, realment tot és invenció meva, o sigui, des de la idea de, ostres, alguna cosa que portés ou, que fos com un volcà de verdures, però que l'ou fos així com si fos fet al plat, un ou ferrat, i vas fent proves, que em vaig haver de fer moltes de proves, i al final, doncs, bueno, fas un tipus de plat que resulta que l'ou està dins amb un forat que fas anar la patata, amb una làmina de patata, ho cobreixes de verduretes, i la clara, que no hi havia manera de que sempre em relliscava i tot això, la vaig muntar a punt de neu, la vaig posar a sobre i gratinat i queda un plat boníssim. Doncs bueno, a vegades és anar provant i anar inventant i ja està. Faig una miqueta d'introducció del perquè de la recepta, que jo crec que a qui no li interessa doncs s'ho salta. Hi ha molta gent que diu que sí, que li agrada perquè tinc cert sentit de l'humor i li agrada llegir les introduccions, i després hi ha l'explicació de la recepta, ingredients i explicació de la recepta, i la fotografia. Aquesta setmana, des del blog de la Mami, us proposo la mania de mongetes de colors. Jo sempre dic que el llegum és un ingredient que hauríem de tenir sempre a casa, i pots fer de moltes maneres, i una cosa que trobo que és un ingredient que tenir-lo soluciona molt la vida, perquè està ja cuit i et facilita molts plats. En aquest cas, la mongeta seca està barrejada amb mongeta verda, que és de temporada, que ara mateix en tenim i és molt bona. La combinació de les dues coses fa que la mongeta seca, que a vegades és una miqueta dura de menjar, una miqueta empalagosa o pesada, doncs amb la mongeta verda, que és més amable, és més sucosa i no és tan pastosa, doncs ajuda a passar-ho molt millor, i és una combinació molt, bueno, que és molt agradable. Aleshores, la mongeta verda, el que ens pot passar és que moltes vegades embullim i ens en queda. Doncs bé, la guardem en un tupper i un altre dia la podem utilitzar perquè ja la tenim cuita. L'elaboració, la mongeta verda ja cuita i la mongeta seca, la posem en un bol, la mongeta tendra en una miqueta talladeta, que no estigui massa grossa, i aleshores tallem ceba tendra molt petiteta, amb un tros petit en tenim prou, un pebrot tot el piquillo, també tallat molt petitet, i julivert picat ben finament. Ho posem en un bol petit i posem vinagre, oli, una miqueta de sal i una miqueta de pebre negre. I ho deixem a dins perquè la ceba perdi la fortor i tot plegat quedi una miqueta més tovet i una miqueta més com consistència de salsa i tot no tan fort de gust. Mentrestant agafem una llauna de tonyina, l'esmicolem a dins de la mongeta verda i la mongeta seca, i quan anem a menjar hi tirem tota la salseta aquesta per sobre, i realment no ens portarà més de 5 minuts aquest plat. I us l'aconsello, fresquet i boníssim, i si el teniu a la nevera encara millor.
2: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Amb aquest homenatge a la cuina de les mares, deixem l'or fins la setmana que ve, quan tornarem amb noves experiències, consells i respostes a totes les preguntes que ens feu arribar a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o a la direcció pagesosdeciutat@gmail.com. Si voleu contactar amb l'Ester Casanovas, podeu fer-ho també a través de piqueronablog.cat. Esther, fins la setmana que ve.
4: Fins la setmana que ve.
1: D'altra banda, també podeu llegir els seus consells sobre horticultura al llibre Pagesos de Ciutat. Us saludem finalment en nom del Xavi Nuses i del Diego Fernández, disposats, com sempre, a tancar la collita amb una rúbrica musical. En aquest cas, amb Jiménez Rejano, El huerto del francés. Bona setmana.

0: pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
2: Ja ho sé.
3: Ràdio Vilasacra.
4: Bona nit.
5: Benvinguts a Ràdio Vilasacra, emissora líder a casa d'en Patufet.
0: Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
7: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
8: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
4: Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
9: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
10: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
9: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Continuem amb els tastets de cantades. Després de començar aquesta sèrie amb la cantada del Foment de Girona, ara toca fer un tastet del que va ser la 43a cantada d'havaneres i cançó de taverna de Platja d'Aro, que va tenir lloc a la Platja Gran del Cavall Bernat. Els participants varen ser les Anxovetes, Argeu i Son de l'Havana, els mateixos de la cantada gironina. En aquest tastet de cantades faig una selecció de 4 cançons de les 8 que canten. Aquesta vegada varen canviar el format. En comptes de fer 2 parts de 4, els varen cantar seguides. Personalment, els diré que no m'agrada aquest sistema. Prefereixo l'anterior i tampoc el raonament que van donar sobre el problema que hi havia a l'hora de fer els canvis. A vegades diem, per això hi ha els tècnics de so i per això hi ha tot l'equip que sonoritza aquesta cantada, perquè això és la seva feina. Però, en fi, cadascú pot fer el que vulgui amb la seva cantada i, com els deia, no m'agrada aquest sistema de fer-ho als grups cantant totes les cançons seguides. Cal dir que, tot i que els mateixos grups aniran presentant les cançons que interpretin, els aniré avançant. Ara anem ja a escoltar aquest tastet del que va donar de si aquesta cantada. I si estan a punt, comencem!
4: Sons a Cau d'Orella, premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Va encetar la cantada Les Anxovetes, amb algunes peces que han incorporat aquest any en el seu repertori que són molt encertades. Escoltarem Enyorança, La meva àvia, Ona i Làgrimes negres.
5: Bona nit, què tal, com esteu? Bé, nosaltres molt contentes de repetir en aquesta gran cantada de Platja d'Aro i ara farem un bolero molt més suavet, ens tranquil·litzarem una mica i farem Enyorança.

Bé, segurament tothom coneix la cançó del meu avi, però potser no tothom coneix que també hi ha una cançó que es diu La meva àvia. Amén.

Bé, de vegades una onadeta petita doncs sembla que no tingui prou força i que sembla que no hagi de fer-nos gaire res, però de vegades les onadetes es fan grans i creixen, així que els hem de tenir sempre aquest respecte de les petites coses que algun dia acaben siguent molt grans. Ona.

Bé, doncs nosaltres ja farem només una cançó més, ens queda sols una cançó per acabar doncs, la nostra intervenció, però us deixem pas doncs, a Marejau Vinson de l'Havana, i el que farem ara serà una cançó que ens agrada molt, que es diu Làgrimes Negres.

0: Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: Seguidament, Arjau va agafar el relleu de les gironines, combinant temes clàssics i, de més, si es pot dir la paraula, moderns, però millor que diguem actuals. Escoltarem Onades d'amor, La canya dulce, Vull tornar-te a veure i la única sardana que es va interpretar amb tota la cantada. Com estàs, Llafranc?
3: Bona nit, Blasi d'Aro, contents d'estar aquí un any més. Comencem per la primera, que és Onades d'amor.

Però ja no seguirem un d'aquells clàssics per cantar tots plegats. Aquesta és la de la Canya Dulce. Aquesta la sabem tots i segur que ens ajudareu. D'aquells principis, d'aquelles havaneres primerenques i que amb les que va començar tot aquest repertori d'havanera i cant de taverna. La Canya Dulce.

0: Moltíssimes gràcies, Pajaro.
1: Bé, seguirem amb una cançó ben romàntica, un bolero del senyor Bastons, del mestre Bastons, amb la lletra d'en Tòfol Mus, una cançó ben bonica d'aquelles de frec a frec, que es diu Vull tornar-te a veure.

0: Moltíssimes gràcies, sou molt amables.
1: Bé, acabarem la nostra actuació amb una sardana dedicada a Llafranc, com estàs Llafranc, del mestre Ricard Viladesau. Amb aquest ens despedim, sempre és un plaer i un honor estar aquí a Platja d'Aro, agrair a l'organització, a l'Ajuntament, les cançons. Gràcies, ens despedim amb aquesta que es diu Com estàs Llafranc.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: I per acomiadar la cantada, abans de passar a les clàssiques de rigor, pujaren a l'escenari Son de l'Havana amb l'estil que tant els caracteritza i amb un acurat repertori. Del seu repertori escoltarem Oración del Remanso, Mediterráneo, Cantinero de Cuba i, per acabar, La vida és bella. Com veuen, tots els temes són en castellà.
2: Molt bona nit a tothom, de nou. Som el grup Son de l'Havana i ens agrada molt ser aquesta nit aquí amb tots vostès i per tots vostès. Gràcies pels vostres aplaudiments i continuem a fer-ho amb una cançó. És una cançó de Jorge Vandermolle que porta per títol Oración del Remanso.

com que avui estem tan a la vora del mar, per tots vostès, aquí en aquí de Follon, amb tots vostès, Mediterrània.

Moltes gràcies. Bé, ara farem una cançó que ens parla d'un cantinero i ens parla de Cuba. Cantinero i Cuba, eh? I diu així.

0: Okay.
1: Bale?
0: Ja znam. Nimic més. Clavat. Bé, anem a fer la nostra darrera cançó, interpretació. Portava per títol La vida és bella. La vida és bella. Bé? Som així.

smeješ zbudi. Don, quando nas zatvari.

0: Moltes gràcies.
1: Habaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Com que encara ens queda temps per poder escoltar alguna més de les que varen interpretar, ho farem amb El meu secret per les anxovetes i A la tarda per al grup Arjau.
3: Bé, ara farem una cançó que parla d'una caleta reserada prop de Palamós, que no sabem on és, que es diu El meu secret.

0: Moltes gràcies.
1: A la tarda d'en Jordi Robau, Música i Lletra, una cançó ben romàntica per escoltar, així com el seu nom indica, mitja tarda, i sobretot amb una bona companyia.

0: I fins aquí aquest tastet del que va ser la 43a cantada d'Havaneres i cançons de taverna de Platja d'Aro. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que la Maria José Bultó, en el seu Facebook, té a punt totes les cantades que es fan arreu de Catalunya. Un bon lloc per anar a consultar allà on volem anar i quina cantada volem escoltar. També molt ben detallades, tant per la part de fotografia com de vídeo. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Què, què?
4: Que això és Ràdio Vila Sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?
4: Queda clar. Hey!
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Bona nit.
6: El 107 de la freqüència modulada.
7: Passió per la ràdio.
8: El dol és un procés delicat, una etapa complicada, sobretot a determinades edats. Com explicar la mort als més petits perquè entenguin el significat i sigui menys dolorós? Maria Gómez.
9: Que tinguin informació és clau. Segons l'experta en pedagogia del dol, Ricard Díaz Mallofré, cal adaptar-la a l'edat de la criatura i ha de ser curta, concreta i de veritat.
10: La informació és el primer antídot important per la por. I què vol dir la informació? La que ell pugui sostenir. A vegades hi ha nens que pregunten i hi ha nens que no.
9: La Núria Parera, després de la mort del seu pare, va haver de respondre preguntes perquè la seva canalla volia saber on estava l'avi. Periodista, sempre vinculada a l'escriptura, en aquell moment estava embarcada en un projecte editorial i va acabar publicant l'àlbum il·lustrat El meu avi i jo, una eina per trencar barreres.
11: Una amiga meva estava preocupada perquè la seva filla, d'uns 10 anys, havia perdut a l'avi, més un avi molt present a la família, i no en parlava, no plorava, no havia expressat absolutament res de la mort d'aquell avi. I llavors un dia se la va trobar que havia posat tots els seus ninos a dins de l'habitació com si fossin una classe, bueno, i a través de la història d'aquesta nena que perd l'avi, explicat a uns peluixos, ella estava intentant pair o gestionar tot això.
9: La Isabel Palà, arran de la mort del seu avi Rafel, va escriure el conte On s'amaga l'avi, un procés terapèutic.
12: I perquè aquesta curiositat fa doncs que acabin preguntant coses que com a adults potser fins i tot, jo ho he dit moltes vegades, no?, que a mi el fet d'escriure el llibre també em va ser com una eina molt terapèutica, perquè em va permetre una conversa amb el meu fill que d'una altra manera, que amb un adult potser no hagués tingut. Els adults no tenim massa cultura de la mort.
9: La canalla sempre amb la necessitat de preguntar i, segons la Núria, de saber.
11: A vegades els expliquem com un conte de pues ara potser és una estrella que està al cel, no sé què, però com que està al cel? Però si l'acabem d'enterrar aquí baix, però com que no sé què, vull dir, que a vegades t'aterren molt de dir, vale, no els vulguis vendre no sé quina moto.
9: La lectura en general i els contes en particular, una manera perquè grans i petits parlin de la mort.
13: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra.

0: I avui a EGB parlarem de la relació que hi ha entre el patiment i la compassió. Fixeu-vos que el patiment és universal. Aquí tothom pateix. No hi ha uns quants que pateixen i uns quants que se n'escapen. Tots en major o menor grau, amb més o menys intensitat, patim. I en algun moment de la nostra vida, segurament aquest patiment inclús ha estat molt intens. I jo diria que no fa falta sentir molt dolor o una tristesa enorme per patir. Qualsevol experiència que visquem en la qual falti amor, ens manqui comprensió, es tradueix en una classe o una altra de patiment. Penseu, per exemple, una persona que és molt agressiva i que amb la seva agressivitat genera perjudicis a altres persones. La majoria de gent diria el que pateix és la persona agredida, és la persona, per exemple, en el cas del bullying, és la persona a la qual li fan bullying. Però se sap molt bé, i els psicòlegs ho saben molt bé, de que el que fa bullying, el que és agressiu, també està patint. Perquè aquesta agressivitat deriva d'una sèrie de pors, una sèrie de malestars, una baixa autoestima. Per tant, el patiment no està només en una banda, està en les dues bandes. Fixa't que comprendre que el patiment és universal ens inclou en a tots en el patiment, i això desperta una classe de compassió natural molt subtil. Ja veiem que això no va d'agressors o agredits, que uns pateixen i altres no. Veiem que aquí tothom és patidor, tothom pateix d'alguna manera. I això desperta en nosaltres una visió molt especial. Hi havia Thich Nhat Hanh, que era un monjo vietnamita, que deia que quan algú t'agredeix és molt interessant adonar-te de que tu, com a persona agredida, només ets la víctima número 2. La víctima número 1 és ell mateix, perquè t'agredeix des d'una sèrie d'estats que són molt densos, mancats d'amor, mancats de comprensió, per tant, estats que provenen de la ignorància i de l'egoisme. I això és una autèntica tortura. I arriba la secció del Guillem Gallifa de Compte amb el Conte. Guillem, què tal?
1: Bé, fantàstic. Aquí estem, otra vez.
0: A veure què ens portes.
1: Doncs mira, en primer lloc, un fragment d'un vers i una frase que només t'he sentit en anglès, però en relació a la teva secció de GB. Com una mica com a preàmbul del conte. Primer és un vers d'un poema de la Marta Coll, molt nostrada, que va estar aquí fent un programa fantàstic que es deia Arrels i Ales, i que va molt en la línia del que has explicat a la secció. És un vers que diu: el dolor que sento és l'amor que em nego. Dolor que sento és l'amor que em nego. I quan estaves desenvolupant la secció se m'ha acudit. I l'altra és una frase que jo no sabria com traduir-la, ni al català ni al castellà. És una frase que està en un dels primers sutres del budisme, per tant són paraules suposadament que va proferir el Buda original, i te la diré en anglès, que és com realment té sentit, i jo no sabria per quina preposició substituir-ho. Diu: "You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger." Que la traducció, ja dic, no sabria trobar-la, però seria: tu no seràs castigat pel fet de sentir ràbia. El càstig és el fet de sentir ràbia, ja és el propi càstig.
0: Totalment.
1: I la vaig llegir fa temps en anglès, no sabria exactament com traduir-la al català o al castellà, però també m'hi ha recordat molt.
0: M'agrada molt aquella frase que diu que tot el que dones també t'ho dones. Si dones ràbia també te l'estàs donant tu, perquè te l'estàs menjant amb patates. I m'agrada molt la frase de la Marta Coll, m'ha recordat aquella altra frase que el dolor no és més que amor reprimit.
1: I bé, el conte que havia escollit l'he modificat en el transcurs del programa, perquè mira, l'entrevista a l'Imanol, intento buscar contes que més o menys, no?, per acabar el programa amb una mica de fil conductor, no? I és un conte / diàleg d'un periodista amb Diego de Chardin, aquest místic, el van expulsar de l'ordre catòlica, que, bueno, la noosfera, i tenia idees una mica heterodoxes. És un diàleg amb un periodista que li tenia una mica jurada, no? És sí, ser un personatge doncs una mica així fora del comú. I un dia el periodista, que li va fer diverses entrevistes, li va dir, diu: "Escolta, diu, m'han dit que ets un il·luminat." I de Chardin li va dir: "Sí, exacte, amb no massa modèstia." I el periodista li va dir, diu: "I què et fa un il·luminat?" Diu: "La capacitat de veure." I diu que, per cert, li deixa clar: "Tu també la tens." I el periodista, incrèdul, li diu: "Ah, sí?" Diu: i què he de mirar? He de mirar d'alguna forma especial?" Deixa clar, li respon: "No." Diu: "L'ordinària està bé, l'ordinària és suficient." I el periodista aleshores li recrimina, diu, escolta, dic, jo estic mirant de la manera ordinària, diu, i no tinc la sensació d'estar il·luminat. I Desjardins li diu, no, diu, l'ordinari és suficient. Diu, però el que passa és que per veure-hi has d'estar aquí. Diu, i la major part del temps estàs a un altre lloc.
0: Boníssim, boníssim, boníssim.
1: No, amb la línia del que deia l'Imanol, no? D'estar present i d'aquest estat de no judici, també, que em recorda també una crònica zen, mira, ja que hi som, les concentrades, eh? Gairebé és un petit experiment que es podria fer a qualsevol aula, no? El mestre zen va preguntar als seus deixebles, escolta, quan diríeu que fa el dojo? No? Diu, bueno, us deixo 10 minuts i em responeu. No, i els veies tots allà, doncs, intentant calcular una mica, no?, l'alçada, no?, la llargada, i al cap de 10 minuts va dir temps, no?, i tots li van donar una resposta aproximada, no?, de que aproximadament el dojo feia 3 per 3 metres. Algun fins i tot va afegir la seva resposta a això, aproximadament, no?, aleshores, quan va acabar de rebre totes les respostes, el mestre va dir, realment, diu, cap ha donat amb la resposta correcta. I tots es van mirar, no?, amb certa perplexitud, no?, com, bueno, això té pinta de que això fa 3 per 3 metres. No obstant, ell no els havia proporcionat en cap moment instruments de mesura. I el mestre li va dir, la resposta correcta és, no ho sé.
0: M'encanta.
1: Si no ho saben, no?
0: Clar, és com aquell que diu, no en creuré a cap savi a qui no hagi sentit a dir 3 o 4 vegades no ho sé.
1: I bueno, aquesta línia, la pràctica que se'n deia, no?, que els antics presocràtics en deien èpoge, no? Suspensió del judici, que era el prerequisit per arribar a aquella ataràxia, no?, pau i tranquil·litat de l'ànima. Però primer practica el no judici, que costa molt, pel que deia l'Imanol, no? Tenim un personatge que li encanta, sent una devoció gairebé obsessiva, per creure que sap.
0: Totalment.
1: Ens encanta saber que no, i l'altre ha fet això perquè això, i aleshores jo faré això, quan realment és el més alliberador és descarregar-nos de la feixuga motxilla del saber, que ni tan sols és un saber real, eh? La feixuga motxilla del creure que sé alguna cosa. El que deies tu mateix, no?, la secció d'EGB, no?, l'agressor. Molt aviat tillem a la gent d'esgressors, sense saber, només veiem la punta de l'iceberg, sense saber quines circumstàncies l'han portat a ser agressor. Jo moltes vegades m'ho he plantejat, i quan he sabut alguna cosa més de les circumstàncies d'aquestes persones agressores, jo m'he vist a mi mateix reconeixent que actuaria igual o fins i tot de maneres més contundents i més agressives.
0: I és quan pot aparèixer la compassió en aquest moment.
1: Exacte.
0: Aquest iguales a l'altre és quan pot aparèixer la compassió.
1: Exacte. I jo a vegades ho reconec en converses amb amistats. Dic, sí, jo a dins porto Gandhi, però també porto Hitler.
0: Totalment.
1: I hi ha gent que s'escandalitza, diu, ah, jo no. Dic, doncs...
0: igual no mira prou.
1: Una mica de... Clar, sí, realment em fa una mica de por algú que és incapaç de reconèixer lo profundo i lo profano dins seu.
0: Sí,
1: algú que considera que només té llums...
0: sí.
1: Genera sospita.
0: Que passa que la gent es fixa molt amb les branques, però amb els troncs. És dir, un pot dir, no, jo, Hitler era un assassí, jo no he matat mai a ningú, ni he agredit mai a ningú, no he matat ni una mosca. Bueno, però igual t'has carregat civilitzacions senceres amb el pensament. O igual vas llançant sarcasmes que dona gust, no? Tu t'imagines, en Guillem, que les persones, parlo a nivell social, a nivell societat, mobilitzéssim la nostra intel·ligència sempre per comprendre, en lloc de tenir la intel·ligència retinguda en un judici automàtic, t'imagines?
1: M'imagino que clar, no ho fregarien institucions senceres. Uau. Hi ha molts interessos en mantenir-les. Clar, siguem honestos, si portem aquest pensament a una fase revolucionària, diguem-ne, s'ha acabat la presó i s'han acabat les policies.
0: I els estats.
1: I els estats. I
0: els exèrcits.
1: Exacte. Qualsevol, clar, el sentiment de venjança és el que manté aquestes institucions. No, m'han fet això, doncs s'ha de castigar. Aquest perdó radical, que sembla una autèntica bogeria, és el que bona part de místics d'Occident i Orient han dit que és perfectament possible. Que és perfectament possible per cadascun de nosaltres perdonar completament a tothom.
0: Totalment.
1: No és ni una utopia ni una bogeria. És quelcom que està a l'abast de qualsevol.
0: Sí.
1: Ara, clar, és una obertura que t'hi has d'atrevir.
0: S'hi ha d'atrevir, i també crec que té molt a veure amb si hi ha una demanda interna o no per fer aquest procés de transformació interna, en el sentit de conèixer de debò, en el sentit de dedicar la teva intel·ligència a comprendre, ha de despertar un cert interès perquè això passi. Mm. No tinc clar que sigui algo que pugui fer tothom en el moment vital en què està. No sé si m'explico.
1: No. I a vegades el perdó és un procés que pot portar anys. Clar, la reactivitat de l'ego és la que és.
0: I és la més còmoda. I és la més còmoda, també.
1: I, hòstia, m'han fet això, em tanco en banda. I a vegades necessites un procés. Necessites un procés, que aquí és el que dèiem, cadascú té el seu. I els dols, jo m'he donat que els dols siguin del tipus que siguin. No es poden ni escurçar ni allargar un sol mil·límetre. Hi ha gent que té dols que duren hores, hi ha gent que dura setmanes, i hi ha gent que dura anys. Exacte. Hi ha gent que dura tota la vida. I s'ha de respectar. Però sí que és veritat, almenys jo ho considero així, que quan hi ha una certa lluita, una certa incomoditat en seguir la reacció de l'ego, aquí hi ha una llavor, no? Quan un no sent còmode sentint venjança, sentint ressentiment, i el pateix, el que dèiem al principi, no? Aquí ja hi ha una llavor, hi ha una voluntat de comprensió. Ara, quan germinarà? És això, aquí cadascú té el seu procés d'abonament del terreny, diguem-ne.
0: Totalment. M'ha agradat molt el concepte, el fons del concepte d'il·luminació que es desprèn de la història del Chardin. Perquè molta gent té el concepte d'il·luminació com una cosa que és una experiència extàtica d'aquesta, que només els místics poden arribar. En canvi, la il·luminació vista d'aquesta manera és simplement adonar-te d'una cosa que abans no t'adonaves. És a dir, si jo m'adono, per exemple, que cada vegada que em creu amb en Ramon, pensava en un Ramon qualsevol i m'ha vingut aquest nom al cap, amb l'Eustaqui, no? Hòstia, ara m'he anat al cap, ara se m'ha anat completament el que volia dir.
1: Cada cop que et creues amb en Ramon o amb l'Eustaqui, si el veiessis tal com és, no? Sense
0: les teves... Ah, se m'ha anat al cap, és igual, ja
1: mira. No ho sé, però hi ha una petita crònica zen que reforça completament tot el que estem parlant, que és, es troben dos deixebles que han començat camins espirituals amb mestres diferents.
0: Val.
1: Es troben al cap de 10 anys al bosc amb una encreuada de camins. I el primer li pregunta al segon, diu, què? Diu, com han anat aquests 10 anys amb el mestre espiritual que tens? I diu, fantàstic, diu, increïble, diu, apoteòsic, diu, mira, el meu mestre, diu, sap caminar sobre les aigües, diu, i sap levitar. Li diu, com no, com molt eufòric, no? I després li diu, i el teu? Diu, què sap fer el teu? No? I el primer deixeble, amb el seu mestre, diu, el meu, diu, doncs mira, el meu, quan menja, diu, menja. Diu, i quan dorm? Dorm.
0: És boníssim aquest. Ara m'ha vingut al cap el que volia dir, imagina't tu, pues, que un s'adona, i has d'adonar-se simplement, no?, que cada vegada que es creu amb l'Eustaqui té mal de cap i no entén per què. No associa tan sols això. Il·luminar-se és adonar-te que quan veus l'Eustaqui t'identifiques amb una sèrie de pensaments, digue-li negatiu, sobre la teva relació amb l'Eustaqui, i això et condueix al mal de cap. Doncs mira, t'has il·luminat una mica, t'has adonat que el mal de cap venia de la teva relació no amb l'Eustaqui, sinó la teva relació mental amb l'Eustaqui. Per tant, el problema no és l'Eustaqui, el problema són els teus pensaments en relació a
1: l'Eustaqui.
0: Exacte, i això per mi és una il·luminació com una casa de pagès, perquè et permet enfocar-te en fer alguna cosa on realment hi ha la causa principal, que és en els teus pensaments en relació a l'Eustaqui, no amb la relació amb l'Eustaqui. En fi, Guillem, hem de deixar-ho aquí, el temps, tempus fugit. Moltíssimes gràcies.
1: Un plaer.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important, l'emissora que busques és dins teu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu del petroli s'ha desplomat un 8% fins als 90 dòlars al barril de Brent per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, en vigor des de divendres. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats sense precedents des de l'alto el foc acordat a l'abril. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia. Algunes informacions apunten que el comandament de l'exèrcit dels Estats Units s'estaria quedant, però sense objectius militars, ataca en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz, que és clau, recordem, per al comerç mundial de gas i petroli. Mitjans nord-americans també han apuntat que la falta d'estoc de munició dels Estats Units és una de les causes principals de l'aturada d'aquests atacs, sobretot a les bases que tenen a Kuwait, Bahrain o Jordània, atacades les últimes setmanes per drons i míssils iranians.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.

La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis...

0: en el 107 de la FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta,

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
0: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Tanca els ulls.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
0: Queda't amb el millor.
2: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
3: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
4: dofins,
3: lleons marins i el nou Adventure Splash.
4: Si estuvo grans, plens d'emoció.
3: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
1: Més info a espaigironès.com.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: té, estic a l'escola de Avinyonet de Puigventós i m'agradaria que posessiu Avinyonet, no, Ràdio Avinyonet.
1: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè sóc molt aficionat.
2: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
3: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música com el Jaume i també obres de teatre perquè també faig teatre.
4: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
5: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo diria que un país, perquè funcioni bé, hi ha d'haver un sistema de transport públic que la veritat garanteixi que es pugui mobilitzar per tot l'estat sense problemes.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Salut i humor.
8: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: La nit. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara? Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.
2: És l'hora del pati.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: La clau de volta.
2: L'aigua és un líquid especial?
3: Jordi Eloi, de l'àrea de Ciència i Medi Ambient de l'Obra Social La Caixa.
4: Sí, l'aigua és un líquid que presenta unes característiques físiques molt inusuals. És la substància química amb una molècula amb menor pes molecular que es presenta en estat líquid en les condicions de temperatura i pressió que es donen aquí a la Terra. Per altra banda, quan es solidifica, quan es torna gel, és menys densa que no pas en fase líquida. I una de les característiques més importants de l'aigua líquida és la seva polaritat. Tot i que la molècula és neutra, presenta una certa distribució de càrrega interna. Té una part de la molècula més positiva i una part més negativa. Això fa que l'aigua es presenti en estat líquid en un rang de temperatures molt important. Això fa que sigui un gran dissolvent.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els bombers de Catalunya no donen l'abast. En plena temporada falten efectius i recursos. Com a mesura de pressió al departament, el 90% dels parcs protesten des de Sant Joan. S'han acabat les hores extres, diuen, per tapar les mancances del servei. Un dels darrers parcs a adherir-se ha estat el de l'Hospitalet de Llobregat, que és un dels majors del territori. Laura Zurriaga.
2: Els bombers es planten ni hores addicionals ni més serveis voluntaris per tapar anys, diuen, de desinversió. Durant la campanya d'incendis, els parcs del territori sovint queden sense personal per la simultaneïtat dels focs, posant en relleu un servei infradimensionat, com passa al parc de l'Hospitalet de Llobregat. Carles Urgell, bomber i delegat sindical de la CGT.
3: Si els mínims de parc normals són 8 bombers i bomberes, doncs ens quedaven amb 4 bombers. Això, sumat a que hi ha una falta d'equips de protecció, ha provocat fins i tot que d'aquests 4 bombers, en algunes ocasions, ens trobéssim amb que 2 no tenien equip.
2: El cos arrossega els efectes de la crisi de 2008. En la darrera dècada s'ha duplicat el pressupost, però encara falten efectius, falten vehicles, falta sou i cal agilitzar el sistema de desinfecció dels equips de protecció.
3: Poden passar moltes guàrdies fins que recuperen el seu EPI després d'un procés de descontaminació i durant aquest temps no hi ha equips de substitució per tal de suplir aquesta mancança. Ens trobem que és responsabilitat dels bombers netejar-los al parc i descontaminar-los amb un cubell, un fregall i sabó, amb mitjans de fortuna.
2: Des de l'any 2016 s'han incorporat 1.000 bombers per les jubilacions de 2008 a 2016. Avui són 2.700 efectius al territori, una xifra insuficient reclamant per cobrir els mínims.
3: De forma estimada, pensem que un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
2: El Departament d'Interior es recolza en la tasca dels bombers voluntaris. Cobren 10 euros l'hora, tenen la mateixa formació que els funcionaris, però la Generalitat no reconeix la seva relació laboral. Francesc Castillo, bomber voluntari i portaveu de l'associació Bombers Precaris en Lluita.
4: Bé, nosaltres reclamem que reconeguin els nostres drets laborals, val? Perquè al final nosaltres creiem que quan estem fent de bombers estem treballant, nosaltres fem la mateixa tasca que els companys bombers funcionaris, no se'n reconeixen ni els drets laborals, ni la prevenció de riscos, ni el coeficient reductor cara a la jubilació, ni les malalties professionals, res, tot això se'n reconeix a nosaltres.
2: Dels 1.300 voluntaris, gairebé 500 s'han sumat a les 12 denúncies interposades als jutjats socials. Per altra banda, el departament emplaça el sindicat de bombers a reunir-se a la tardor per atendre les seves reivindicacions.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
5: La xarxa de comunicació local.
7: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

0: Bona nit.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Plantes i remeis naturals amb la nostra biòloga, Alicia Herrera. Què tal? Com estàs?
3: Hola, molt bé, molt bé.
2: Continuem parlant de plantes i seguim parlant de la sàlvia, que ens vas dir que ho havíem de fer amb diferents capítols perquè dona molt de què parlar i hi ha diferents tipus de sàlvies.
3: Diferents espècies, eh?
2: Espècies.
3: Parlem no ja... Tipus. Ja hem de començar a parlar una mica més científicament.
2: Fantàstic. De quina parlem avui, Alicia?
3: Avui parlarem de la sàlvia oficial. Officinalis, que és la sàlvia que tenim aquí, la que trobem en els gardens, en els vivers, quan demanem una sàlvia, doncs ens donen la officinalis. Mira, fixa't en l'epítet, no? en el seu cognom, officinalis, que com altres plantes medicinals vol dir que es troba a l'oficina de farmàcia. I això ja ens dona una idea de que la planta doncs, ha de ser molt potent. Ha de tenir principis actius que ens han d'ajudar en alguna cosa. En aquest cas, la sàlvia té els principis actius a la fulla. És a la fulla on hi ha l'oli essencial i aquest oli essencial, entre altres components, en té un, que és el cineol, que és antiinflamatori. Per tant, ja científicament, molt estudiada, ja ens dona una idea de per on s'ha d'anar amb la sàlvia. Això, part científica. Part tradicional. Sàlvia, normalment, se diu que ve del llatí salvare. Deien els romans que de què vols morir si tens sàlvia en el teu jardí? Imagina't, no?, la potencial d'aquesta planta. Abans ho feia servir també per la cuina. Es posava els rostits, inclús em penso que... crec que recordo...

0: Recordar que es feia algun licor de sàlvia. Té unes propietats fantàstiques, és antibacteriana, va bé pels fongs, virostàtica. Virostàtica vol dir que no mata el virus, però fa que els virus que tenim doncs no vagin a més, no es puguin reproduir. És antiinflamatòria, és antifúngica, inclús va bé per les càndides. Podríem fer una infusió tant de forma interna com externa per les càndides. El problema de la sàlvia és que és tan potent que tots els tractaments amb sàlvia officinalis han de ser curtets, han de ser una setmana, 15 dies, i millor si pots consultar amb algun especialista. Què farem amb la sàlvia? La sàlvia també tradicionalment s'ha fet, és una de les herbes per a les dones, sobretot pels trastorns típics de les dones, que són el mal de panxa quan és la regla i la menopàusia. Per aquestes dues etapes de la vida de la dona va bé la sàlvia. És una planta que ens pot acompanyar les dones sempre.
1: Que està relacionat amb el tema hormonal d'una manera o altra.
0: També. Això encara no està del tot estudiat, però sí, se sospita que està relacionat amb algun tema hormonal. La sàlvia tant ens pot ajudar, és uterotònica, accelerar les contraccions de l'úter, per tant sí que ens ajuda en el període de que tenim la regla a que expulsar tota l'endometri, però clar, en contrapartida no es pot fer servir per persones, per dones embarassades.
1: Pot afectar l'úter.
0: Exacte.
1: En aquest cas.
0: És abortiva en aquest cas. I en el tema de la menopàusia ens ajuda perquè les seves infusions o les fulles fresques posades a l'amanida o menjar-ne, sí, usar, no?, utilitzar aquesta planta habitualment durant aquests períodes curts amb menopàusia, redueix moltíssim els fogots, les sudoracions, els fogots i totes aquestes calors que poden entrar.
1: Doncs déu-n'hi-do quantes coses que ens pot aportar aquesta planta, i la majoria de nosaltres ho desconeixem. Per això estàs tu, Alícia, no?
0: Gràcies.
1: Informar-nos una miqueta i conèixer o ser més coneixedors de totes aquestes propietats.
0: Sí. Mira, m'agradaria donar una recepta de sàlvia que és molt fàcil de fer.
1: Fantàstic.
0: i que podríem fer servir per tenir la sàlvia molt a prop, que és un vinagre de sàlvia. Un vinagre que el pots fer en poqueta quantitat de sàlvia, el pots fer servir per amanir, o si és bastanta més quantitat de sàlvia, per exemple, posem una relació de 10 grams de fulles de sàlvia amb 100 mil·lilitres de vinagre, el deixem macerar, i aquest vinagre pot fer servir per la gola, per la boca, per desinfectar la boca, com a col·lutori, diguéssim. Es pot fer servir pel cabell, per donar brillantor. Es pot fer servir per banyar-se els peus i les mans, per prevenció de fongs. Bueno, és estupendo perquè és molt fàcil de fer, 10 dies.
1: Amacerar. A les fosques?
0: A les enfosques, si vols, barrejar-ho així una mica cada dia, si te'n recordes.
1: I ja ho tindríem.
0: I ja està.
1: Pot aplicar directament.
0: Sí, o barrejat amb aigua, si vols que el vinagre és molt fort, o pots barrejar amb aigua, doncs per desinfectar la boca, que és fantàstic com a col·lutori.
1: Qualsevol tipus de vinagre, o hi ha algun que sigui més recomanable que l'altre?
0: El que a tu també t'agradi.
1: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta magnífica recepta, i encara ens quedarà parlar d'un altre tipus de planta.
0: Sí, una altra sàlvia, que poder no la coneixem com a sàlvia, però les últimes recerques científiques l'han traspassat al gènere sàlvia, que és el romaní.
1: Doncs d'ell en parlem el proper dia. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
2: El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
4: Original, única, original, creativa, única, entenedora, creativa, divertida, entenedora, intel·ligent, innovadora.

no batanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc, que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 65 6 19 70 62.

0: Moda Déjà Vu. Tot en moda amb les millors marques com Colchi, Met, Jesus, Giocoy. Pots conèixer les nostres col·leccions de moda a la web dejavu-barcelona.com. Dejavu-barcelona.com.
1: Escolta.
2: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
3: Més informació al web tracavalls.com i al telèfon 97-230-327.
4: 100% Empordà.
5: Descobreix misteris, aventures i històries de dones mai no explicades al castell de Miravet, la cartoixa d'Escala Dei, el castell monestir d'Escornalbou i el reial monestir de Santes Creus. Més informació a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.